0: cada 10. Són les 3.
1: Ràdio Cardedeu 90.7

0: Cardedeu. Són les 6.
1: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: Són les 8. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Adrià Jurado. Ahir, un temporal de pluja i fenòmens meteorològics violents va marcar la jornada a Catalunya. Nombroses comarques van rebre avisos del Servei Meteorològic de Catalunya per tempestes intenses, calamarsa, ratxes fortes de vent, esclafits i mànegues. Un avís que es manté en les properes hores al Bages, al Bages, al Berguedà, al Solsonès, l'Alt Urgell i la Cerdanya. Tot això, de moment, els organismes oficials asseguren que no s'han produït incidències greus relacionades amb aquests episodis. Precisament, moment de repassar el temps per avui amb Marc Jauregui-Fer. Molt bon dia!
2: Molt bon dia, comencem aquest segon cap de setmana del mes d'agost aquí a Catalunya amb un dissabte al matí que es presenta molt assolellat. Sí que és cert que tindrem l'arribada de bandes de núvols als prims per les comarques de Tarragona i uns núvols que seran més compactes a les Terres de l'Ebre. De cara a la tarda sí que tindrem un augment de la inestabilitat, ruixats que sobretot afectaran a la franja de Ponent i també el Pirineu. Haurem d'estar molt pendents perquè molts d'ells aniran acompanyats de tempesta i podran descarregar amb intensitat també amb temps sever, és a dir, amb fortes ratxes de vent i també calamars o pedra. A la resta del territori català, com les comarques de Barcelona o també de Girona, la jornada es presenta molt tranquil·la, ambient xafogós una altra vegada a tota la costa i en general al migdia les temperatures seran una miqueta més elevades. Ho anirem seguint, que tingueu un molt bon dia.
1: Això sí, puntualment els bombers van haver de confirmar diverses actuacions per gestionar clavegueram per aquestes inundacions que us explicàvem sense conseqüències o per la retirada de granissades i arbres de la via pública. I ahir també es va veure afectada la mobilitat amb talls temporals de vies com el que va succeir a la C-37 al túnel de Bracons, ja que les condicions meteorològiques feien impossible la circulació segura dels vehicles. La xarxa ferroviària també va acumular retards i incidències, és la més destacable la que hi havia a la R3, que ja està novament funcional entre Ribes de Freser i Puigcerdà. I parlem d'Europa, i és que la Comissió Europea demana a Espanya augmentar l'IVA al sector hoteler i el de la restauració del 10 al 21%, una mesura que la patronal espanyola no veu amb bons ulls, tal com es desprèn del recent estudi publicat per l'Institut d'Estudis Econòmics, un grup de pensadors vinculat a la COE. També s'han posicionat en contra de la proposta del grup d'economistes autors de l'informe Fènix que qüestionen l'actual model català. Argumenten que tirar endavant aquesta pujada impositiva encariria els preus i suposaria una pèrdua de competitivitat i, conseqüentment, de llocs de treball. I nou capítol, també la tensió creixent entre Espanya i Itàlia per la crisi migratòria de Ceuta. El govern italià assegurava que no cedirà a les pressions espanyoles i mantindrà com a mínim una setmana més els seus controls fronterers. Ara és l'executiu espanyol que ha confirmat que farà també controls fronterers en ports i aeroports als viatgers provenents d'Itàlia a partir d'aquest dissabte. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
3: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Són les 9. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9. Us parla Adrià Jurado. Tornen els controls fronterers dintre de l'espai Schengen en un nou capítol de la tensió creixent entre Espanya i Itàlia per la crisi migratòria de Ceuta. El govern italià assegurava que no cediria a les pressions espanyoles i mantindria com a mínim una setmana més els seus controls fronterers fins al 15 d'agost. I l'executiu espanyol ha respost amb controls fronterers també en ports i aeroports als viatgers provenients d'Itàlia a partir d'avui. Precisament a l'aeroport del Prat aquest matí han pogut entrar sense cues. Els controls consistiran en revisions en el control de passaport i document de DNI, tant dels viatgers com en cas de nacionals de tercers estats, visa i permís de residència. Les mesures es practicaran de forma aleatòria i estaran en vigor fins al 7 de setembre, a excepció d'un canvi de circumstàncies que comporti la modificació d'aquest termini, segons el Ministeri d'Exteriors. I la Comissió Europea demana a Espanya augmentar l'IVA al sector hoteler i a la restauració del 10 al 21%. Una mesura que la patronal espanyola no veu amb bons ulls, tal com es desprèn del recent estudi publicat per l'Institut d'Estudis Econòmics, un grup de pensadors vinculat a la COE. També s'han posicionat en contra de la proposta el grup d'economistes autors de l'informe Fènix, que qüestionen l'actual model català. Argumenten que tirar endavant aquesta pujada impositiva encararia els preus i suposaria una pèrdua de competitivitat i, conseqüentment, de llocs de treball. Les conclusions també remarquen que l'augment d'aquest tipus impositiu afectaria el turisme local i, per tant, a l'economia de proximitat, ja que els residents en zones turístiques també patirien aquest augment de preus. I anem cap a casa nostra, ja que el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha informat que al llarg de la setmana vinent es completarà el retorn dels veïns al 60% dels pisos afectats per l'esvoranc de la línia 9 del metro al Putxet. Es tracta de 31 habitatges i un local al del carrer Sant Gervasi de Casoles. Així ho han traslladat ahir divendres al veïnat i comerciants en la reunió mantinguda on també va participar l'Ajuntament de Barcelona. Una decisió que s'ha pres després que s'hagin dut a terme unes comprovacions tècniques complementàries. Els residents no acaben de veure clars els certificats que acrediten que tornar és segur perquè venen dels mateixos tècnics que van portar les obres. I consideren que hi va haver una negligència i que és necessària una auditoria externa. De moment, les obres continuen només uns dies després que es trobés una nova esquerda estructural que allargarà fins al setembre el retorn del 40% restant dels veïns. I en el temps, avui dissabte la temperatura és lleugerament més elevada respecte ahir a la mateixa hora i al litoral i a Ponent, que no ha baixat dels 20 graus. I en esports, Barça i Manchester City negocien el fitxatge de Rodri. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: de 10. Són les 10. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Us parla Adrià Jurado. Una dona de 97 anys i de nacionalitat espanyola va morir ofegada ahir divendres al vespre en una piscina particular dels Plans de Sió, a la Segarra, segons ha informat Protecció Civil. Es tracta de la desena víctima mortal en piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany el 15 de juny. A més, des d'aquest inici de la campanya, una trentena de persones han resultat ferides per ofegament en piscines de Catalunya, la majoria infants. El sistema d'emergències mèdiques va mobilitzar una ambulància, però no va poder fer res per salvar la vida a la víctima. I parlem d'Europa i parlem de què tornen els controls fronterers dintre de l'espai Schengen entre Espanya i Itàlia, en un nou capítol en la tensió creixent entre els dos governs dels respectius països per la crisi migratòria de Ceuta. El govern italià assegura que no cedirà a les pressions espanyoles i mantindrà com a mínim una setmana més els seus controls fronterers fins al 15 d'agost. I l'executiu espanyol ha respost amb controls fronterers en ports i aeroports als viatgers provenients d'Itàlia a partir d'avui. Precisament a l'aeroport del Prat, aquest matí ja s'han pogut trobar aquests controls, tot i que són aleatoris, i els passatgers han assegurat que no els han retardat massa la seva arribada a Barcelona. Les mesures es practiquen de forma aleatòria i estaran en vigor fins al 7 de setembre, a excepció d'un canvi de circumstàncies que comporti la modificació d'aquest termini. I parlem de la Comissió Europea, que demana a Espanya augmentar l'IVA al sector hoteler i el de la restauració del 10 al 21%, una mesura que la patronal espanyola no veu amb bons ulls, tal com es desprena del recent estudi publicat per l'Institut d'Estudis Econòmics, un grup de pensadors vinculat a la COE. També s'han posicionat en contra de la proposta el grup d'economistes autors de l'informe Fènix, que qüestionen l'actual model català. Argumenten que tirar endavant aquesta pujada impositiva encariria els preus i suposaria una pèrdua de competitivitat, conseqüentment també de llocs de treball. I parlem que s'ha restablert la circulació de la línia R3 de Rodalies entre Ribes de Freser i Planoles, al Ripollès. S'ha restablert durant aquest matí, després de quedar tallada ahir divendres per la caiguda d'un arbre a la via, segons també ha informat Protecció Civil. Ja s'ha desactivat, doncs, la prealerta del pla Ferrocat, i tot això va passar per les fortes tempestes que han provocat diverses incidències en les últimes hores, sobretot a la tarda d'ahir, en comarques com el Bages, el Berguedà, el Solsonès, la Urgell i la Cerdanya. Precisament, dijous també es va haver de tallar la línia R3 de Rodalies entre Manlleu i Torelló, a Osona, per la caiguda d'un altre arbre a la via. Precisament, repassem el temps. Avui dissabte la temperatura és lleugerament més elevada respecte ahir a la mateixa hora i al litoral, i a Ponent no ha baixat de 20 graus. A la tarda també s'espera de nou pluges. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Poblejant, amb Caral Pedemonte.
1: Palamós celebra la desena edició de l'Amsó de Cobla. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Cobla-Jan, ja ho sabeu. Tota l'actualitat sobre sardanes i música per a Cobla. Palamós celebra la desena edició del festival Amsó de Cobla. Repassem la programació al Cobla-Jan. Aquest és el programa 499 i tenim més titulars. Amer potencia el seu aplec nocturn aquest 2026 amb una doble audició de dues cobles. Tot i així, encara no entra la comissió d'aplecs de les comarques gironines per no complir els requisits, igual que Palamós i la Canya. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. Comencem al Coblejant.

0: Coplejant.
1: Amb Caral Pedemonte.
2: El que passa al món immens de la Cerdana i la Copla aquesta setmana passa per Palamós, i així us ho expliquem.
0: Obrim el taló.
2: Aquesta setmana arriba el festival amb so de Copla edició número 10 a Palamós i la programació d'aquest any ja ha començat amb 7 concerts entre el 4 i el 8 d'agost en espais com el Parc dels Països Catalans, la plaça Josep Cerquella o el Passeig de Mar, amb propostes que repeteixen, com la Copla amb so de dona i talent local amb el cantant líric palamosí Guillem Batllori, que fa un recital acompanyat per la Principal de Llobregat. També hi haurà Filomena, la Transmediterrània Orquestra i un concert memorial Ricard Vila de Saur organitzat per l'agrupació sardanista Costa Brava, que completen el cartell d'aquesta edició d'aniversari rodó. Anem a repassar aquestes propostes. La programació ha arrencat aquest dimarts 4 d'agost a les 10 de la nit a la plaça Josep Cerquella amb el concert de la Simfònica de Copla i Corda de Catalunya dirigida per Francesc Assum. La formació reuneix sobre l'escenari prop de 130 músics i cantalleres amb la Polifònica de Porreig i també la Principal de la Bisbal, i veus com Arjau, Bet, Joan Garrido, Mariona Escoda o Samantha incorpora un mapping i il·luminació escènica. De fet, aquesta orquestra que integra la Principal de la Bisbal cada any doncs estrena un nou projecte a l'Auditori de Girona, i aquesta vegada és la primera vegada que aquesta producció doncs es porta a l'AMSO de Copla. Per què? Doncs perquè integra la Copla, la Principal de la Bisbal. Anem a escoltar un d'aquests temes. És Vestida de nit, amb la Simfònica de Copla i Corda de Catalunya, amb la veu de Mariona Escoda, un tema de Sílvia Pérez Cruz, i està en el disc Mare Mundi, Tribut al Mar. L'escoltem.

Aquest dijous hi ha dues cites a les 7 als Països Catalans, al Parc dels Països Catalans hi ha el concert Copla amb So de Dona, un concert centrat en obres de compositores com Pepita Llunell, Mercè Torrents, Montserrat Pujol, Concepció Ramió, Marian Márquez, Anna Serra, Bàrbara Ardanuy, Anna Abad o Aurora Bizantini. I també a les 10 de la nit de dijous, la proposta del Palamúsic Guillem Batllori, la principal de Llobregat, en un concert que vincularà la veu lírica amb la sonoritat de la copla. Anem a escoltar com sona la veu de Guillem Batllori amb Non più andrai, que és un dels fragments de les noces de Figaro de Wolfgang Amadeus Mozart. L'enregistrament és del 2025 al Teatre La Faràndula de Sabadell, acompanyat Guillem Batllori per l'Orquestra Simfònica del Vallès. L'escoltem. Lo que no.

Això era Non più andrai, de Les noces de Figaro, la veu de Guillem Batllori. En aquesta producció, Guillem Batllori, palamosí, actua amb l'acompanyament de la cobla per interpretar repertori de Lied català. Batllori va debutar l'any 2023 al Gran Teatre del Liceu amb l'Incorporazione d'Ipopea de Monteverdi i ha tornat en altres ocasions a la Casa Gran per interpretar, per exemple, Lohengrin de Wagner o West Side Story. I aquest 2026, La Gioconda de Ponchielli. A finals del 2025 ha debutat en el paper de Figaro, també a Les noces de Figaro, ara ho veiem, a la Fundació Òpera Catalunya a Sabadell. Entre els seus compromisos més recents també destaquen doncs el Requiem de Brahms a Barcelona, així com l'espectacle Un misterio de Sainete o Zarzuela a la Cazuela, produït pel Palau de les Arts de València. I divendres a les 7 de la tarda, també al Parc dels Països Catalans, el festival programa el concert de Filomena, una proposta familiar que combina animació i música tradicional. El grup presentarà una col·laboració especial amb el tenor Quirze Egea i arranjaments d'Arnau Tordera per ell, perquè dins del grup hi ha diferents instruments perquè soni amb so de cobla, també hi ha d'haver la tenora, i en aquest cas serà la de Quirze Egea. Anem a escoltar un tema de Filomena, és el seu senzill. Filomena es titula també.

0: I bé, la jornada de divendres continua a la plaça Josep Sarquella amb la producció Obeses i la Copla Berga Jove, col·laborant amb el darrer disc d'Obeses, la i el Cor, que també vam veure. Doncs a la plaça Major de Vic a principis de juliol per la seva festa major. La banda usonenca, liderada per Arnau Tordera, presenta aquest nou treball, La i el Cor, Diàstola, amb què tancarà el projecte discogràfic iniciat el 2024. Escoltem un dels temes de la Copla Berga Jove amb Obeses. Obeses i la Copla Berga Jove es titula Guapo.
1: Gracias, guapos.

0: tías guapísimas.
1: I dimecres 5 d'agost també hi ha el tradicional memorial Ricard Viladasau, concert a dues coples amb la copla La Principal de la Bisbal i els Mongrins, on s'interpreten grans sardanes com la que van interpretar ara fa un parell d'anys quan va deixar d'estar prohibida Ser roncadora de Ricard Viladasau, una obligada de tenora que fins llavors va estar prohibida, ara ja no ho està. Per tant, escoltem-la en la gravació de La Principal de la Bisbal en el disc Viladasau per Viladasau. És una sardana de 1960.

Això era Sa Roncadora, de Ricard Viladasau. I el darrer dia del festival, diumenge, hi haurà programada la Transmediterrània Orquestra, que és una orquestra de música balcànica que també integra alguns dels instruments de la cobla, com la tenora o la trompeta. Aquest és un projecte dels molts que ha iniciat el blanenc Xavi Pendón, com, recordem-ho, els Biflats, que van treure dos discos ja fa uns anys i que també van ser programats a l'Amsó de Cobla, o el Cat Clemser Trio, que també n'hem parlat aquí, el coblejant en diverses ocasions. Mentre esperem aquesta nova proposta, que ja s'ha estrenat a Banyoles, a l'Etno Catalonia o també a la Festa Major de Blanes, escoltem un dels temes de Cat Clemser Trio, Tumba la Laica. Escoltem-lo i tanquem així aquest Obrim el Taló de l'Amsó de Cobla.

dissabte al Llafranc hi haurà la Flama de Farners i a les 9 de la nit a Sureda hi haurà la Copla als Casanovas. Dimarts que ve a les 10 també a Puigcerdà hi haurà la Berga Jove i passem a dimecres. Perquè el dia 12 d'agost a 2 de 7 a Ceba hi haurà la principal de la Bisbal amb una ballada. També a 2 de 10 a Hostalric hi haurà la Baja Empordà i a 2 de 10 a Palamós hi haurà la Vila de la Jonquera. A la mateixa hora a Calaf hi haurà una ballada de música enregistrada, atenció. I també a les 10 de la nit a Castelló d'Empúries hi haurà la Marinada. Dimecres que ve també a l'Escala hi haurà la Foment del Montgrí i a Tossa de Mar a les 10 hi haurà la Ciutat de Girona i passem a dijous 13 d'agost. Perquè a 2 de 7 a Organyà hi haurà la Principal de la Bisbal, a 2 de 10 a Banyuls hi haurà la Tres Vents i també a les 10 de la nit a Calonge i Sant Antoni hi haurà la Foment del Montgrí. A les 10 també a Pals hi haurà la Rossinyolet i a la mateixa hora paral·lada hi haurà també una ballada de sardanes que no especifica la copla. Dijous que ve, 13 d'agost, també llançar hi haurà la Baja Empordà a les 10 de la nit i a la mateixa hora a Vilassar de Mar hi haurà la Ciutat de Terrassa. Passem a divendres. Divendres 14 d'agost, vigília de festiu a les 5 de la tarda, 38a trobada de sardanista del Ripollès a Ribes de Freser amb les coples La Principal de Llobregat i la Ciutat de Girona. Divendres que ve també a les 6, ballada de festa major amb els mongrins a Maials i a les 7 de divendres que ve a Torregrossa hi haurà una ballada amb la 11 de setembre, és festa major també a 2 de 8, festa major a Torroella de Montgrí amb una ballada amb la Principal de Castà i a les 9 del vespre a Juneda hi haurà la Juvenívola de Gramunt. A la mateixa hora a Argelers hi haurà una ballada amb la nova germanor i divendres que ve a les 9 del vespre a Olot hi haurà el Sard d'Agost amb la Flama de Farners. A 2 de 10 de divendres que ve, a Premià de Mar hi haurà la Mediterrània i a les 10 a Alp hi haurà la Berga Jove. A la mateixa hora, l'avenç de Riella doncs serà a Cervera i divendres que ve, a les 10 de la nit, la Maricel serà a Vilafranca del Penedès. A la mateixa hora, a Figueres hi haurà la Vila de la Jonquera i a un quart d'11 de la nit a Sant Feliu de Guíxols hi haurà la Marinada. Passem a dissabte. Dissabte 15 d'agost a les 12, ballada Sant Boi de Lluçanès amb la Canigó. A les 12, ballada amb la Principal de Caçà Santa Cristina d'Aro. A la 1, festa major d'Alla i Isòbol amb una ballada amb la Ciutat de Manresa. I a la 1, festa major del Solares amb la Vents de Riella. A la 1, també a Llimiana hi haurà la Copla Tàrrega. I a 2:15 i a les 7 de la tarda, ballades de festa major amb la Marinada Ribes de Freser. També dissabte que ve 15 d'agost, festa major a Passanant i Belltall amb la Principal de Tarragona i a les 6 a plec de Can Mo i a Camprodon amb la Vila d'Olesa. També dissabte que ve 2 de 7 a Calella de Palafrugell hi haurà la Baix Empordà i a la mateixa hora a la Bisbal d'Empordà hi haurà un concert de cobla de festa major amb la Principal del Llobregat. També dissabte que ve, cicle d'estiu a Solsona amb la Juvenívola Ciutat de Solsona a les 7 de la tarda i a la mateixa hora a Badalona hi haurà la Copla Sabadell. També 2 de 8 a Platja d'Aro hi haurà la Principal de Caçà i a la mateixa hora a Manlleu hi haurà la Flama de Farners, que és festa major. També és la festa major d'Arbreca, hi haurà la Copla 11 de setembre i a les 8 a Tarragona és Sant Magí, per tant, ballada amb la Cossetània. També dissabte que ve 15 d'agost a les 8 a Andorra la Vella hi haurà una ballada amb la Moreneta i a Olot a les 9 de la nit hi haurà la Principal de Caçà. Dissabte també a les 10 de la nit a Lloret hi haurà ballada amb la Juvenívola de Sabadell i a la mateixa hora a Roses hi haurà la Principal d'Olot. També a les 10 a Sitges hi haurà la Maricel i a la Bisbal d'Empordà a 2:15 hi haurà ballada de festa major amb la Principal del Llobregat. Passem a diumenge 16 d'agost perquè hi ha el 38è aplec de la Sardana de Sant Hilari Sacalm a 2:11 i a 2:05 amb les coples Ciutat de Girona, la Flama de Farners i la Principal de Caçà i a les 12 festa major de Santa Maria de Montmagastrell a Tàrrega amb la copla Tàrrega. També a les 6 de la tarda festa major de la Bisbal Empordà amb una doble ballada amb la Bisbal Jove i la Copla de l'Escola Municipal de Música Conrad Saló i també diumenge 16 d'agost a les 6 de la tarda ballada amb la Juvenívola de Sabadell a Mollet del Vallès. També a les 6 ballada amb la Vila de la Jonquera Camprodon, a la mateixa hora a Ribes de Freser hi haurà la Marinada i el Vendrell

A les 7 hi haurà la Bellpuigcobla, a les 7 a Mollà hi haurà la Sabadell i a 2 de 8 a Sant Pol hi haurà la Ciutat de Terrassa. A la mateixa hora a la Seu d'Urgell hi haurà la Juvenívola de Gramunt i a Cervera hi haurà la Nova Vallès. A Blanes a 2 de 8 hi haurà la Principal de Banyoles i a Pineda de Mar hi haurà la Ciutat de Cornellà. A 2 quarts de 8 a Calella hi haurà la Cobla Reus Jove. I també el 16 d'agost a les 8 hi haurà a Flix la Mirant Font. També el 16 d'agost a Palamós hi haurà la Maricel i a les 8 del vespre a Mollet del Vallès hi haurà la Juvenívola de Sabadell. A les 8 de diumenge que ve també l'Avenç de Riella serà a Gramunt i a les 8 hi ha les festes d'estiu de Calafell amb una ballada amb la Cobla Contemporània. També a les 10 a Calonge i Sant Antoni hi haurà la Flama de Farners a les... i passem a dilluns. 17 d'agost perquè a les 12 hi ha Festa Major a Torrelavit amb la Principal del Llobregat i a 2 de 5 de la tarda ballada a l'Esquirol amb la Canigó. També a les 5, 70è plec de la Sardana de Gràcia amb les Cobles Juvenívola de Sabadell, Sant Jordi i Mediterrani a la plaça d'en Joanic i també a 2 de 6 Festa Major a la Bisbal d'Empordà amb una ballada amb la Bisbal Jove. També dilluns que ve 17 d'agost hi haurà a les 19:30, dos quarts de 8, a Alcanar ballada de Festa Major amb la Reus Jove i a la mateixa hora ballada de Festa Major a Mollet del Vallès amb la Ciutat de Terrassa. També a les 9 de dilluns que ve, ballada amb la Nova Germanor a Perpinyà i també ballada a Santa Coloma de Farners a les 10 de la nit amb la Flama de Farners. I aquesta setmana destaquem doncs el 44è aplec de la Sardana de Mer, l'aplec nocturn que arriba dijous 13 d'agost en plena Festa Major de Mer amb dues cobles, i és que la localitat, juntament amb l'entitat sardanista i l'Ajuntament, han volgut potenciar el seu aplec nocturn amb dues cobles, la Bisbal Jove i la Flama de Farners. Tot i així, encara no aconsegueixen entrar dins de la comissió d'aplecs de les comarques gironines per no complir els requisits, que són tres cobles intercalades, almenys en una de les seves sessions. No és el cas, per tant, no hi entren, però han potenciat aquest aplec. Mentre esperem, escoltem Amer, aplec nocturn de Francesc Camps, a càrrec de la Cobla Ciutat de Girona, i la podem trobar en el disc 25 anys junts, 25è aniversari de l'agrupació d'aplecs sardanistes de les comarques gironines 1968-1993, compacte 1. És una sardana de 1990. L'escoltem per tancar l'agenda.

0: El Rogall, amb Eudald Font.
1: S'ha fet molta literatura sobre la cobla i la sardana, i un dels elements més característics i encisadors és el cant de tenora. La mestra Concepció Ramió, en el seu estudi Els Lamotes Grinyon i la creació per a la cobla, explica d'on prové aquest tret tan únic. Les ballades populars, integrades únicament per sardanes llargues, anaren substituint progressivament les balles tradicionals en tota aquella àrea geogràfica, permetent, en consonància amb els interessos artístics populars de l'època, de transportar un repertori multivariat a plaça i d'oferir al poble la possibilitat de dansar les músiques de moda a través d'una coreografia fi. S'explica així la similitud del contingut temàtic a les primeres sardanes llargues amb els repertoris de concert de les bandes militars del segle XIX, integrats, a més d'himnes patriòtics i música militar, per músiques d'origen divers, àries d'òpera, fragments de sarsuela, arranjaments de melodies populars i danses en boga com la polca, el rigodon o la vanera. I fins aquí la cita. I és que el cant de tenora ha tingut, des de les beceroles de la cobla i la sardana tal i com la coneixem avui en dia, una funció característica, molt nostrada i entranyable. El moment del cant de tenora és el moment de la sardana en què el ballador ja no centra l'atenció en el ball, ans en la melodia. La repetida imatge del dansaire mirant enlaire, quasi ballant d'esma, mentre vagament xiuxueja la melodia que no recorda on ja va sentir, és tal vegada l'ànima de la sardana. Potser la continuïtat d'aquesta funció en els anys, o en el seu moment amb les melodies de les àries de moda, i avui amb les enginyoses melodies encomanadisses, ha estat el petit conducte pel qual hem establert un vincle entre els nostres avantpassats i nosaltres. O potser ho és la rauxa del tuti i els aires. Joan Vinyoli va dir: "Ara tot d'una la tenora, ressona pals i contemplem les illes. I sempre dic, mirant la torre de les hores, davant aquestes coses, cal plorar." Fins la propera.

0: Cublejant.
1: Cublejant.
2: Cublejant.
3: Amb Caral Pedemonte.
2: Bé, nosaltres tanquem edició entrant a aquest mes d'agost i per això escoltem Agustenca d'Agustí Borgunyó, una sardana de 1955 que guanyava el segon premi ja desaparegut S'Agaró. L'escoltem aquí al Cublejant. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials, som a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube i també ens podeu escoltar a cublejant.cat, a les plataformes digitals i a una de les més de 70 ràdios que ens emeten arreu dels Països Catalans. També ens podeu escriure a correu@cuplejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Mentrestant, cuplegeu força.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Adrià Jurado. Dos homes catalans han estat detinguts al Paraguai acusats de l'assassinat de dues persones i de l'intent d'homicidi d'un tercer en el marc d'una trobada per vendre or que hauria resultat falsa, segons ha informat la Policia Nacional d'aquest país als mitjans locals. Els fets s'haurien produït a la ciutat d'Encarnación, capital del departament d'Itapúa. El comissari Javier Flores, director del Departament de Fets Punibles, ha explicat a la premsa del Paraguai que un grup de tres persones va viatjar fins a la ciutat d'Encarnación per participar en l'intercanvi amb 370 milions de guaranís a sobre, l'equivalent a uns 54.000 euros. Allà van ser dos assassinats i el tercer va ser ferit greument i es va fer passar per mort. I hem de parlar de mobilitat, i és que recuperada la circulació de l'R3 de Rodalies entre Ribes de Freser i Planoles al Ripollès, després que el servei ahir quedés interromput a la tarda per la caiguda d'un arbre a la via degut de les tempestes d'ahir a la tarda. Pel que fa als ferrocarrils de la Generalitat, la línia Llobregat-Anoia recupera el servei habitual després de les obres de renovació de la via. I parlem del Servei Català de Trànsit, és que continua la seva campanya contra l'excés de velocitat, que està activa fins a demà diumenge 9 d'agost. Precisament anem a parlar amb Fina Araque del Servei Català de Trànsit, però per revisar l'estat de les carreteres catalanes. Bon dia, Fina.
2: Hola, molt bon dia. Doncs en aquests moments hem de destacar que hi ha alguns punts conflictius a la xarxa viària catalana. Ens comencem situant al sud del país. Hi ha un camí avariat a l'altura de l'Ametlla de Mar, a l'autopista AP7, que talla un carril en sentit sud, en sentit Amposta, i provoca retencions des de l'Hospitalet de l'Infant en un tram de gairebé 8 quilòmetres. També a l'autopista AP7 destaquem que observem per càmera retencions entre Castellbisbal i Castellbí de Rosanes, en sentit sud, en sentit Tarragona, i en el tram nord també circulació amb retencions entre Montmeló i la Roca del Vallès, en sentit nord, en sentit Girona, 5 quilòmetres de circulació molt intensa en aquest punt. També destaquem aturades en aquests moments a l'autovia 2, a l'altura de Jorba, on hi ha unes obres que tallen un carril en sentit Lleida i provoquen 4 quilòmetres de retencions. De moment, això és el més destacat. Molt bon dia.
1: I per últim, encara en mobilitat, a l'aeroport del Prat continua la vaga de la CGT a Ground Force, que pot afectar el servei d'assistència en terra als passatgers. I no sortim de l'aeroport, i és que tornen els controls fronterers dins l'espai Schengen en un nou capítol de la tensió entre Espanya i Itàlia per la crisi migratòria de Ceuta. El govern italià manté els controls als viatgers procedents d'Espanya, com a mínim fins al 15 d'agost. I en resposta, l'executiu de Pedro Sánchez ha activat des d'avui controls aleatoris als passatgers que arribin d'Itàlia tant als ports com als aeroports. Prat, aquest matí la situació està sent de prou normalitat i els viatgers han pogut entrar sense cues, tot i que hi havia algun control puntual. I parlem d'esports, i és que marxa del Barça Ronald Araujo, que s'anirà cedit al Liverpool. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
3: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.
4: 90.7 FM.

0: apaga la llum, que el meu DJ controla.
1: Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.

0: cada 10. Són les 12. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Adrià Jurado. Els passatgers que avui dissabte són a l'aeroport de Barcelona al Prat tenen poca informació sobre els nous controls fronterers anunciats pel govern espanyol per als viatgers procedents d'Itàlia. La majoria asseguren estar tranquils, tot i que alguns porten el passaport davant l'enfrontament entre els executius de Pedro Sánchez i Giorgia Meloni. Escoltem una passatgera que vola precisament cap a Itàlia.
2: El control de passaports ho vam escoltar a les notícies i per si de cas hem portat el passaport. Ara quan hem fet el check-in, simplement hem entregat directament el passaport, però no ens han dit res. Portar DNIs i passaport, si no a Itàlia amb DNI haguéssim anat, i ja està.
1: Els controls per part d'Itàlia s'allargaran fins al dia 15 d'agost i per part d'Espanya, de moment, fins al 7 de setembre. Consisteixen en la comprovació a Espanya aleatòria de la nacionalitat i la documentació dels passatgers. En el cas dels ciutadans de tercers països, també revisaran els visats i els permisos de residència. I en paral·lel, no ens movem de l'aeroport del Prat, i és que la vaga indefinida de la plantilla de Ground Force al Prat continua provocant afectacions. Segons la CGT, en 5 dies s'han hagut de cancel·lar més de mig centenar de vols i entre 1.500 i 2.000 maletes estan paralitzades. La vaga també està generant cues al vestíbul d'accés. I hem de parlar de trànsit i revisar l'estat de les carreteres catalanes. Finaraque, del Servei Català de Trànsit, bon dia.
3: Hola, molt bon dia. Doncs en aquests moments s'acaba de reobrir el carril que havia restringit a l'autopista P7 a l'altura de l'Ametlla de Mar. S'ha retirat el camió que hi havia avariat en sentit sud, en sentit Amposta. La incidència, però, encara provoca circulació intensa des de l'Hospitalet de l'Infant i també ha afectat el mateix tram de la Nacional 340. Altres punts de l'autopista en circulació molt intensa entre Olèrdola i Santa Margarida dels Monjos en sentit Tarragona i també circulació amb retencions entre Mollet del Vallès i Granollers en sentit nord, en sentit Girona. També destaquem un accident a la C15 a Sant Pere de Riudebitlles que talla un carril en sentit Sitges i provoca retencions des de Mediona. També afectació viària a la C13 Real parlant d'un accident que s'ha circulat a través de pas alternatiu. Acabarem situats a la C32 Argentona, on per càmera observem que hi ha retencions de 2 quilòmetres en sentit nord, en sentit Girona. De moment això és tot. Molt bon dia.
1: I parlem del temps, i és que Protecció Civil manté l'alerta per pluges fortes avui dissabte a la tarda a Catalunya, especialment al Pirineu i al Prepirineu Occidental. Els xàfecs aniran acompanyats de tempesta i localment de fenòmens de temps violent, per qual cosa es demana molta prudència en la mobilitat i en les activitats que es facin a l'exterior. En diversos punts es podrien arribar a més de 20 litres en 30 minuts. Hi ha en successos una dona de 97 anys i de nacionalitat espanyola va morir ofegada ahir divendres al vespre a una piscina particular als Plans de Sió, a la Segarra, segons ha informat Protecció Civil. I fins aquí, les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Adrià Jurado. Des d'avui dissabte, Espanya aplica controls fronterers per als viatgers procedents d'Itàlia. És la resposta als controls aplicats pel govern de Giorgia Meloni als viatgers procedents d'Espanya arran de la crisi migratòria de Ceuta. L'executiu espanyol reclamava ahir al govern italià, reclamant precisament la retirada dels controls als passatgers provenients d'Espanya i que en cas contrari hauria d'aplicar mesures recíproques respecte als ciutadans italians. Meloni va respondre que no admetia ultimàtums de cap govern i va mantenir la mesura. Així les coses, des d'avui es controlen mútuament els passatgers provenients d'un i d'altre país. Malgrat la mesura, avui l'aeroport de Barcelona al Prat domina la tranquil·litat. Soltem a una passatgera que vola cap a Itàlia.
2: El control de passaports ho vam escoltar a les notícies i per si de cas hem portat el passaport. Ara quan hem fet el check-in, simplement hem entregat directament el passaport, però no ens han dit res. Portar DNIs i passaport, si no a Itàlia amb DNI haguéssim anat i ja està.
1: En paral·lel al mateix aeroport del Prat, la vaga indefinida de la plantilla de Ground Force continua provocant afectacions. Segons el sindicat CGT, en 5 dies s'han hagut de cancel·lar més de mig centenar de vols i entre 1.500 i 2.000 maletes estan paralitzades. I hem de parlar de trànsit, ja que matí de carreteres carregades al Principat. Contactem precisament amb el Servei Català de Trànsit. Fina Araque, bon dia.
3: Hola, molt bon dia. Doncs en aquests moments destaquem que continua en tram de retenció a l'autopista Apixat en el tram sud, en aquests moments per un altre camió avariat a l'altura de l'Hospitalet de l'Infant. La incidència talla un carril en sentit sud, en sentit Amposta, i provoca retencions de 7 quilòmetres des de Miami Platja. També destaquem altres trams de l'autopista amb circulació molt intensa entre Martorell i Castellví de Rosanes en sentit sud, també retencions, i en sentit nord també molta intensitat entre Mollet i Montornès del Vallès en sentit Girona, arran d'un altre vehicle variat que talla un carril. També destaquem en aquests moments circulació molt lenta a la C32 i a la C60 a la zona d'Argentona, en sentit nord, en sentit Girona, i pel que fa a la Costa Brava, circulació amb retencions a la C65 i a la C35 en un tram de Llagostera, en sentit Platges. De moment això és el més destacat. Molt bon dia.
1: I seguim en afectacions, ja que Protecció Civil manté l'alerta per pluges fortes avui a la tarda a Catalunya, especialment al Pirineu i Prepirineu Occidental. Els xàfecs aniran acompanyats de tempesta i localment de fenòmens de temps violent, per la qual cosa es demana molta prudència en la mobilitat i en les activitats que es facin a l'exterior. I tanquem amb els esports, i és que Ronald Araujo s'anirà del Barça, que s'anirà cedit al Liverpool. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: las dues.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
2: Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.

0: escoltis qualsevol ràdio. Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: de 10. Són les 3. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Eduard París. Des d'avui, Espanya aplica controls fronterers per als viatgers procedents d'Itàlia. Aquesta és la resposta als controls aplicats pel govern de Giorgia Meloni als viatgers procedents d'Espanya arran de la crisi migratòria de Ceuta. L'executiu espanyol va reclamar ahir al govern italià la retirada dels controls als passatgers provinents d'Espanya i, en cas contrari, hauria d'aplicar mesures recíproques respecte als ciutadans italians. Meloni va respondre que no admetia ultimàtums de cap govern i va mantenir la mesura, així que des d'avui es controlen mútuament els passatgers provinents d'un i altre país. Malgrat la mesura, avui l'aeroport del Prat, a l'aeroport del Prat, com diem, hi domina la tranquil·litat. Això sí, en paral·lel, la vaga indefinida de la plantilla de Ground Force al Prat continua provocant afectacions. Segons la CGT, en 5 dies s'han hagut de cancel·lar més de mig centena de vols i entre 1.500 i 2.000 maletes es troben paralitzades. La vaga també està generant cues d'accés al vestíbul. I d'altra banda, la Protecció Civil manté l'alerta per pluges fortes avui a la tarda a Catalunya, especialment al Pirineu i Prepirineu Occidental. Els xàfecs aniran acompanyats de tempesta i localment de fenòmens de temps violent, per la qual cosa es demana molta prudència en la mobilitat i en les activitats que es facin a l'exterior. El Servei Meteorològic de Catalunya pronostica que les tempestes poden ser intenses, amb més de 20 litres en períodes de 30 minuts en comarques com l'Alt Urgell, el Pallars Sobirà, el Pallars Jussà i l'Alta Ribagorça, i amb menys probabilitat a la resta del Pirineu Central, punts de la Catalunya Central, comarques de Lleida i Terres de l'Ebre. I en plana de successos, una dona de 97 anys va morir ofegada ahir al vespre en una piscina particular dels Plans de Sió a la Segarra. Es tracta de la desena víctima mortal en piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany el passat 15 de juny. A més, una trentena de persones han resultat ferides per ofegament en piscines de Catalunya, la majoria infants. I parlem també dels serveis públics especialitzats d'atenció a les violències masclistes, que han atès 11.426 persones durant la primera meitat de l'any, segons dades publicades avui per la Conselleria d'Igualtat i Feminisme. Els serveis han ofert suport psicològic, jurídic, social i residencial davant qualsevol situació de violència masclista, tenent unes 10.000 dones, 1.113 fills i 317 adolescents. En tot l'any passat, aquests serveis van atendre 14.550 persones, cosa que implica que en només 6 mesos ja s'han atès el 80% del total de persones ateses l'any 2025. I en els esports, el Barça ja és a Udine, Itàlia, per disputar aquesta nit un triangular de pretemporada a la primera edició del torneig internacional Friuli-Venezia-Giulia Cup, que l'enfrontarà a l'Udinese i al Nottingham Forest. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.
1: Ràdio Cardedeu. Són les 5.
0: Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.

0: Hola, molt bona tarda i benvinguts a Sonic Reducer, el millor programa de rock and roll de Ràdio Cardedeu, que aproximadament cada dues setmanes us presenten els impresentables David Sonic i Rafa Reducer, els dos superdos, disposats a passar una hora i mitja amb vosaltres escoltant el millor rock and roll de la grella radiofònica. Avui tenim un gran absent, que és el Jordi Storm, però bueno, no passa res aquí. Amb el Rafa i amb mi està Loren i Larita. Hola!
1: Yeah.
0: Doncs bé, de moment tenim problemes per connectar-nos online. De moment anem gravant el programa, a veure si el Xavi, que està aquí a l'aparell tècnic, pot solucionar el problema. En tot cas, nosaltres comencem aquí a punxar i ho fem amb Danko Jones, un power trio originari de Toronto, en actiu des de 2002, format per Danko Jones, guitarra, veu i líder, John Calabrès al baix i Rick Knox a la bateria. Incansables, tenen una discografia formada per 13 LPs d'estudi, a part de directes, EPs i singles, amb un estil que mai ha sigut sofisticat ni subtil, només rock tosc i enèrgic, amb elements hard i punk, amb melodies contagioses. Un rock addictiu i 100% efectiu que durem aquí al Sonic Reducer. El seu darrer disc data de 2021 i es diu precisament Power Trio i conté una cançó perfecta per començar el programa. Es diu Start the Show. Doncs així comencem amb Danko Jones. Bona tarda i benvinguts a Sonic Reducer.
1: Bona tarda! Bona tarda!

I anem ara amb Frank Carter and the Rattlesnakes, des de l'àlbum Sticky del 2021, d'una ratxa de 3 àlbums consecutius al top 10 del Regne Unit. El seu disc Dark Rainbow va néixer de l'autoreflexió, la memòria i la gratitud. Com diu el mateix Frank, parlem de que el rock and roll mai no morirà, però mai no parlem realment que potser la idea de l'estrella del rock hauria de morir. Tot el concepte i el que significa sempre ha estat aquest moment de glamour, però al final, quan em vaig posar aquest vestit, no em va anar gaire bé. Això ho diu ell, que tampoc és un rockstar, però perquè s'ho creu, perquè està és el líder de los Pistols ara mateix. Però bueno, anem a sentir d'aquest de Rainbow el tema titulat Happier Days, Frank Carter and the Rattlesnakes.

Molt bé, seguim amb Spiders, una banda sueca procedent de la ciutat de Göteborg, habituals del programa, tot i que ara feia temps que no sonàvem, ja que han deixat 6 anys de marge entre el seu anterior disc, Killer Machine, de 2018, i el darrer, Sharp Objects, llançat el 2025. Però encara no l'havien presentat, aquest últim, per aquí. Spiders diuen inspirar-se en el punk i la new wave novaiorquesa dels 70, tot i que en aquest disc han diversificat el seu so i també trobem power pop, hard rock i més sons d'origen 60, 70 i 80. Com sempre, destaca l'atractiva i talentosa vocalista Anne-Sophie Hoyles, que sense desmereixer els seus companys s'alça com a protagonista principal del disc. Anem a escoltar un dels temes inclosos a Sharp Objects. Això es diu Rock and Roll Band, Spiders.

0: Sí, yo fui el primero en salir. Y sí, ya conozco eso de mujeres y niños primero, pero aquí no trabajan niñas. No somos unos explotadores, afortunadamente. Y las mujeres tienen igualdad de derechos, los mismos por ley. Así que si las dejo salir antes, seguro que me enfrento a una demanda.
1: Bogie Hammer comprimeixen els millors temes de la seva carrera al seu últim treball, By Popular Demand. El martell de molidor austríac recopila les seves composicions, singles, EPs, etc., fins a completar 16 temes units sota un mateix títol. La formació vienesa a la seva màxima potència. La grandesa del rock and roll barrejada amb l'actitud punk és present de cap a peus en els temes d'aquesta formació. Anem a sentir aquest By Popular Demand, el tema titulat Full Bingo. Bogie Hammer.

Bé, doncs seguim. Aquesta setmana, encara impactats per la mort de Phil Campbell, ens arribava una altra notícia terrible. Ginger Wilhert, líder dels mítics de Wilhert, havia sigut diagnosticat amb un càncer agressiu. Ginger ha rebutjat ser tractat i ha declarat que vol morir amb dignitat i roquejar fins a l'últim moment. Doncs tota la nostra força i ànims pel Ginger. Què dir dels Wilhert? Doncs que és una banda, mira, el Sonic Reducer, una banda de culte que mai ha arribat a l'èxit massiu, malgrat el seu talent, sobretot pels problemes interns, sovint relacionats amb les substàncies i amb les majors i companyies, i on es troben sons tan dispars que van des de Metallica als Beatles. Una cosa molt curiosa. Avui us ficarem un tema del seu disc Renaissance Men de 2019. És un tema que ja tenia previst ficar abans d'assabentar-me de la trista notícia i que lamentablement sembla profètic, ja que es diu Diagnosis de Wilhert.

Meitat brasilera i meitat anglesa, la banda de punk rock Fantasma debuta amb un àlbum de, homònim, ple de crítica social expressada amb molta acidesa, sarcasme i perspicàcia, i el caos toca la porta del món. I allotjar per diversos senyals que ens bombardegen diàriament a les notícies i les converses, tot és irreversible. La ira i la frustració col·lectives d'un món sense futur alimenten el punk rock àcid i ferotge de Fantasma, el seu debut homònim. Anem a sentir d'aquest disc el tema titulat You Own Me a Fortune, Fantasma.

Molt bé, seguim aquí a tope amb Devil Train, una banda formada a Bangmer, una petita localitat del centre d'Alemanya, propera a Nuremberg, liderada per la vocalista i guitarrista Simmi, acompanyada d'Eiko a la rítmica, Basti al baix i Simon a la bateria. Ells es defineixen com una banda de high energy i el seu so és un híbrid entre el hard rock 60-70, el high energy dels 90 i el vintage rock, cosa que els emparenta amb bandes tan dispars com Honeymoon Disease, Spiders, Supersuckers, Orange Goblin o Cadàver. Van debutar el 2016 amb Devil Train, el que va seguir el 2019 Trouble Times i Sonic Fever el 2024. Anem a escoltar un dels temes que van servir de singles d'aquest, el seu darrer disc. Aquest Blame Me, Devil Train, bandaca.

0: ¿Te apetece una manzanilla?
1: No, nunca tomo fruta. Además, estoy de servicio. Esta noche tengo guardia.
2: Sonic Reducer, mai prenem fruita i menys de servei. Spitfire Scream és un grup de Torrelles de Llobregat, format per Marc, Marcel, Maria i Bet. La seva música és una barreja de punk i high energy i rock and roll. Senzills, directes i agressius, temes addictes a la velocitat i l'adrenalina, que ens atrapen amb la seva potent interpretació vocal amb aclaparadores cançons plenes de força i energia creades per cremar escenaris, i jo els vaig veure fa relativament poc i puc corroborar-ho. Així que aprofito, ja que tinc el disc, el punxaré una altra vegada. Anem a sentir del seu últim treball, Reverend, el tema titulat City, Spitfire Scream. Una altra banda.

Molt bé, seguim. Va arribar en gent aquí, ara acabo d'arribar Pau Plans. Vale, vale, però això no se'n va té un col·legi, això. Vale? Doncs bé, seguim. De la gèlida i volcànica Islàndia ens arriben Volcanova, un power trio que es podrien etiquetar com a stoner rock, amb un grup que tira d'esquenes i que veuen d'influències diverses com Caius, Corrosion of Conformity, Clutch, Sabbath, Fu Manchu o Mastodon. Es van formar el 2014 per iniciativa de Samuel Asgeirsson, el que li va unir Thorstein Arnarsson al baix i Dagur Atlansson a la bateria, tots de la mateixa zona. Van debutar el 2020 amb el potent Radical Waves, el que ha seguit el 2022 l'Adrenalytic Cosmic Bullshit, amb dos distribuïts pel segell de Sign Records. Anem a escoltar un tema del primer disc de Volcanova, el Radical Waves. Això es diu I'm Off, Volcanova.

No crec que Brian Setzer necessiti moltes presentacions, i és que ell és un artista que ha aconseguit reconeixement mundial tant al capdavant dels mítics Stray Cats, reis del neo-rockabilly, com a la seva arxiconeguda big band de Brian Setzer Orchestra. I en solitari també fa lo seu. The Devil Always Collects és el seu penúltim treball al segell Surf Dog Records. Aquí veiem que el tio és un multiinstrumentista afamat, a part descomptat la guitarra. També li fot bastant bé el contrabaix i a la bateria, però també el baix elèctric, el piano, i toca un mogollon de coses. I aquí ho ha plasmat. Així que anem a sentir d'aquest The Devil Always Collects el tema titulat Boys Rock, Boys Rock. Brian Setzer. ¡Vamos!

0: Bobby, eres como el hijo que nunca he tenido. El hijo que tiene la misma edad que yo. Eres como un medio hijo, medio amigo. Amigo, un hijo amigo. No, no hables, solo lo empeorarías. No quiero llorar y mojar los pantalones.
1: Sonic Reducer.
2: Molt bé, continuem amb Stacy Crown, que és una banda formada a la ciutat alemanya de Colònia el 2014, amb un so clarament inspirat en la onada de rock escandinau que als 90 ens va portar bandes com Helicopters, Turbonegro o Lucifer. Però no es queden en un mer cliché, donat la versatilitat dels diferents membres de la banda, recolzats pel prestigiós productor suec Ola Ersford, que va polir el seu so el seu primer LP, We Sound Electric, publicat el 2020. Uns quants anys després de donar-se a conèixer amb un EP homònim el 2014, on ja apuntaven maneres. A més d'un LP més, Second to None, Stacy Crown tenen també un parell d'EPs compartits amb The Empire Strikes i Christmas. Avui escoltarem el tema que donava títol al seu primer àlbum, We Sound Electric. Sonem electrics, conyo. Stacy Crown.
3: Molt bé.

0: I anem ara amb The Strip, que són un grup de High Energy Aussie, però que semblen una banda de sleazy rock del Sunship Strip Angelí. L'àlbum, un àlbum que fonamenta amb Screech la casta de la banda, però aquesta formació articulada al voltant del cantant i guitarrista Beck Taylor, l'aventura, van començar aquesta aventura el 2019 amb un LP homònim de 4 temes que havia sortit silenciosament el 2020. El seu primer àlbum d'estudi oficial dels Strip finalment surt a final del 2022 i es titula Ain't No Crime to Rock and Roll, que és el disc que ens ocupa ara i del qual sentirem el tema titulat The Bitter End, The Strip.
1: Vamos pa allá.
2: Ué! Ué! Ué! Ué! Ué! Ué! Ué! Ué! Ué! Ué! Ué! Ué! Ué! Ué! Ué! Ué! Ué! Ué! Ué! Ué! Ué! Ué! Ué! Ué! Ué! Ué! Ué! Ué! Ué! Ué! Ué! Ué! Ué! Ué! Ué! Ué! Ué! Ué! Ué! Ué! Ué! Ué! Ué! Ué! Ué! Ué! Ué! Ué! Ué! Ué! Ué! Ué! Ué! Ué! Ué! Ué! Ué! Ué! Ué! Ué! Ué! Ué! Ué! Ué! Ué! Ué! Ué! Ué! Ué! Ué! Ué! Ué! Ué! Ué! Ué! Ué! Ué! Ué! Ué! Ué! Ué! Ué! Ué! Ué! Ué! Ué! Ué! Ué! Ué!

Molt bé, iniciem el moment cover, una de les seccions, o de fet l'única secció fixada aquí del Sonic Reducer. I ho fem amb Torn Down Units, una veterana banda que prové de la zona d'Orangeville, a Ontario, i toca una mescla única de rock and roll, punk i surf. La banda continua vigent i va celebrar el seu 20è aniversari el 2018. Per celebrar-ho van publicar un disc, Hell from the Hills, que incluïa dues versions. Una la deixem per un altre dia, i la segona és una cover del clàssic de Misfits, Astro Zombies. Anem a escoltar-la. Torn Down Units, Astro Zombies.

Els Goldfinger són una banda estadounidenca de punk rock de Los Angeles, formada el 1994. En els seus primers anys, la banda va ser considerada un ambaixador essencial de la revitalització a mitjans de la dècada dels 90 de l'ska. No obstant això, el llançament d'Open Your Eyes i Disconnection Notice van veure la banda desfer-se de la major part d'aquesta i la seva influència de l'ska, i es van col·locar més en el gènere del punk rock en anys posteriors. Les cançons de Goldfinger han fet diverses aparicions en pel·lícules, totes de sèrie B. La seva versió de 99 Red Balloons del grup Nena apareix a les pel·lícules Not Another Teen Movie, Eurotrip, Our Lips Are Sealed i Rocket Power. Anem a sentir aquest tema, 99 Red Balloons, Goldfinger.

Molt bé, continuem amb una mica d'Stoner Metal d'una banda ja extingida procedent de Carolina del Nord. Ells es deien The Seduction i la seva música es basava en una successió de riffs endimoniats recolzats amb una secció rítmica espectacular i un vocalista que donava la talla. Es podien rastrejar en ells influències de Red Funk, Queens of the Stone Age, Clutch i fins i tot Turbo Negro. El 2015 van publicar el seu primer llarga durada, You Got Fire, 11 temes trepidants que es desenvolupaven en poc més de 50 minuts. El 2017 van publicar el seu disc pòstum, Bad Seas of Fertile Ground, ja, que ell mateix any van anunciar la seva dissolució. Anem a escoltar un dels temes del seu disc de debut, que es diu Wolf in the Night, The Seduction.

Molt bé, seguim amb Caroline and the Trees, que és o era, no estic segur, una banda noruega de punk rock alegre i ramonero encapçalada per l'exactriu porno Caroline Andersen. I és que resulta que aquesta noia, una cop va esgotar tot el tema del negoci del cinema X, li va demanar al seu nòvio que li muntés una banda. Aquest, el Morten Henriksen, resulta que és una llegenda viva del punk noruec i líder dels Jums Jums, i va poder complir els desitjos de la seva estimada. I aquesta és la gènesi de Caroline and the Trees, una banda, com deia, de punk rock alegre, festiu i sense complicacions, que sense oferir res de nou sempre fa de bon escoltar. A més, té l'al·licient morbós de la seva Caroline fent de la seva sobre l'escenari. Tenen publicats dos LPs, el primer Battle Over, que data del 2010, i el segon Saturday Night Rock and Roll de 2012. No sé què ha sigut de la seva carrera, perquè els hi vaig perdre la pista fa temps. Avui escoltarem un tema del seu primer disc, que es diu Token Up, Caroline and the Trees.

Els Dirty Bastards són uns jovenets holandesos que ens van sorprendre gratament fa temps amb temes de furió rock and roll i bastanta mala hòstia. Doncs bé, van treure al seu moment un LP amb un tema més i en la mateixa ona que l'anterior. I encara que les millores van ser patents, les bases eren les mateixes: guitarres rockeres, cors cervecers i una veu potent. Està clar que al nord d'Europa es mama aquest tipus de música i les bandes que comencen tenen aquí on fixar-se per fer que es perpetuï aquest estil durant anys i anys i anys. Anem a sentir aquest disc que porta per nom Hard to Kill, el tema titulat Rip Your Hair Out. Dirty Bastards!

0: papá. A veces oigo ruidos por la noche y me asusto. Creo que hay un fantasma en mi armario.
1: Escúchame bien, hijo. Los fantasmas no existen. Caso cerrado.
0: ¿Y qué existe que asuste tanto?
1: ¿De verdad quieres saber lo único a lo que deberías tenerle miedo?
0: Sí, quiero saberlo.
1: Vudú.
0: ¿Vudú?
1: Sí, vudú. Esa mierda te vuelve majareta. Y es 100% real. Prométeme que nunca irás a Haití.
0: Te lo prometo, papá.
2: Grandes consejos de padres a hijos. Doncs bé, anem acabant. Ho fem ara amb uns habituals del programa, els enyorats Adam West, la banda de Washington amb el nom del Batman televisiu. És una banda ja desapareguda, dissolta el 2008, després de 17 anys de carrera, i amb un llegat que consta de 35 senzills de 7 polzades, un EP de 10 polzades, 5 LPs i diversos discos compartits amb altres bandes. Des del Sonic Reducer sempre els hem reivindicat perquè era una banda collonuda, amb una explosiva barreja de garatge, punk i hard rock. De les seves cendres van sorgir la banda de Stoner Metal Borracho i la banda del vocalista Jack Starr amb The Delicious Fullness, amb un so més 60s. Però anem a recordar els Adam West. És un tema que ja hem posat en altres ocasions, però el continuarem posant perquè és una banda que sempre hem reivindicat molt amb aquest programa, i ho farem tornant a escoltar un tema del seu llarga durada de 2005, un tema que es diu Power to the People, Adam fucking West.

0: Bueno, pues arribem així al final del Sonic Grouser d'avui. Oh. Donar les gràcies a tots els que no han pogut estar, com el Jordi. Jordi, una abraçada molt gran des d'aquí.
1: Oh, sí.
0: I els que han pogut estar, Arita, Pau, Loren... ¿Cómo te llamabas tú?
2: Miguelito.
0: Ay, Miguel, a Miguelito también.
3: Miguelín.
0: Bé, a veure, la mala notícia és que estarem unes setmanes sense poder-nos escoltar per temes logístics que ara no cal explicar aquí en antena. I dit això, pues, avui li toca al Rafa acomiadar el programa. Vamos pa'lante, Rafa.
3: Pues m'acomiadaré amb una cançó que he punxat alguna vegada i que m'agrada moltíssim. És de Monster Magnet, és del seu famós àlbum Power Trip. I el tema es diu Your Lies Become You. I amb aquest tema us emplacem a quan tornem.
0: Que serà el més aviat possible, amics.
3: Exacte. Ens veiem, amics.
0: Vinga, una abraçada.

0: Voy a decirte algo que tú ya sabes. El mundo no es todo alegría y color. Es un lugar terrible y por muy duro que seas, es capaz de arrodillarte a golpes y tenerte sometido permanentemente si no se lo impides. Ni tú, ni yo, ni nadie golpea más fuerte que la vida. Pero no importa lo fuerte que golpeas, sino lo fuerte que pueden golpearte. Y lo aguantas mientras avanzas. Hay que soportar sin dejar de avanzar. Así es como se gana. Si tú sabes lo que vales, ve y consigue lo que mereces. Pero tendrás que soportar los golpes. Y no puedes estar diciendo que no estás donde querías llegar por culpa de él, de ella, ni de nadie. Eso lo hacen los cobardes y tú no lo eres. Tú eres capaz de todo.
1: Veus del passat.
2: El barri de Can Serra encara conserva una part de la seva antiga essència, una barreja de cases de la vila i torres d'estiuejants. Passejant per alguns dels seus espais, és fàcil traslladar-se als anys 30 del segle passat. Aleshores, la masia de Can Serra era l'escola de nens i de nenes, amb la diferència que no estava envoltada per cap tanca perimetral i les places del voltant servien de pati pels infants. Però aquell paisatge tranquil es va trencar l'any 1939, quan va ser una de les zones de la vila que va patir més els estralls dels bombardejos de les forces franquistes. Durant la Guerra Civil, Cardedeu va descobrir en pròpia pell les conseqüències del nou ús de l'aviació com a arma de guerra. Fins aleshores, la rereguarda era un lloc segur, allunyat del perill que suposava el front. Però la utilització de l'aviació com a enginy militar va canviar els conflictes bèl·lics per sempre. Els primers bombardejos de Catalunya no van venir de l'aire, sinó del mar, provocats per atacs navals. Però a partir del febrer del 1937, amb la instal·lació de l'aviació legionària italiana a Mallorca, la història va canviar. La primera població de la comarca que va ser bombardejada va ser Mollet, que va patir un bombardeig el 8 de gener de 1938. Uns mesos més tard, la ciutat de Granollers va patir un dels bombardejos més mortífers de la guerra. El 31 de maig de 1938, a les 9:05 del matí, 5 avions, Savoia, Marchetti i S-79, van atacar la ciutat. En pocs minuts van morir unes 224 persones. L'historiador Joan Garriga en va fer aquesta crònica.
3: Era un dia clar. Quan es posaren sobre la vertical, hi havia força moviment als carrers, a les places, a les fàbriques. Els veïns de Granollers i persones vingudes d'altres pobles propers ja treballaven. Els uns començaven les seves diligències més immediates. D'altres feien cua per tal d'adquirir l'avituallament tan necessari. Infants i grans traspassaven la ratlla d'entrada o de sortida de les escoles. Alguns anaven a la recerca del periòdic que els informés dels darrers esdeveniments quotidians i especialment dels bèl·lics. En pocs minuts, la ciutat es commogué de socarrel.
2: Entre les víctimes mortals hi va haver dos joves cardedeuencs, Jacint Feliu Arenas i Montserrat Ginjaume Pinós. A relats viscuts, Caterina Feliu recordava la mort del seu germà.
4: I llavors aquell dijous va anar, aquest germà va anar allà i es van sopegar amb el bombardeig de Granollers. Llavors el meu germà, aquest que encara tinc viu, amb la bicicleta se'n va anar cap a Granollers. Van voltar per tot Granollers, el trobaven enlloc, van anar a l'hospital, perquè llavors hi havia l'hospital, però a l'antic, diguéssim, eh? Tampoc el van trobar. Llavors el van trobar al cementiri mort. Calculen que el sentil d'això devia caure d'esquena i devia petar d'aquí i va quedar mort a l'acte. I llavors, esclar, llavors hi va haver... La meva mare, ja pots comptar. Tothom es va desesperar perquè era... Era un germà que jo me l'estimava molt.
2: El recader Enric Cullell Baciana també va perdre la vida en un bombardeig el 23 de novembre de 1938 a Barcelona. La por va créixer i moltes famílies van fugir de les grans ciutats per refugiar-se a les zones més rurals com Cardedeu, on es van afegir el gran nombre de refugiats d'altres zones de l'estat. Quan el front s'acostava, els darrers dies del mes de gener de 1939, diverses poblacions de la comarca van ser bombardejades. Van patir els estralls de les bombes Canovelles, les Franqueses, Granollers, Mollet, el Figaró, la Garriga, Sant Celoni i Cardedeu. La suma d'aquests atacs va ocasionar 75 víctimes mortals. Cardedeu va ser bombardejat 3 dies, el 24, 25 i 26 de gener, per trimotors Heinkel GS-11 de la Legió Còndor. Segons els comunicats de guerra, el seu objectiu era l'estació de ferrocarril per bloquejar el moviment de tropes, refugiats i mercaderies. La zona propera a la via va ser especialment castigada. La Rosa Salla va ser testimoni de primera mà dels danys a l'estació.
1: I vaig veure que havien esbotzat els vagons i amb tot d'avellanes, amb mallons, tot per allà a terra.
2: El dimarts 24, el bombardeig no va causar cap víctima mortal. Carles Periques va deixar per escrit la visita dels avions.
3: A 3:15, bombardeig fort. Primer soroll de motors i quitxalla corrent carrer amunt en direcció al camp. Correm, que veurem com cauen les bombes. Jo seia a l'escriptori, a poc, un gran terrabastall, com un terratrèmol. La porta, no ben tancada, a la primera de canvi, s'ha obert prop d'un pam. He anat dins amb la mare i la germana. No havíem tancat els finestrons, ni res. Hem fet posar la mà darrere la paret gruixuda. La Conxa es mirava els avions. Jo també els he vist. El bombardeig ha durat bastant. Les darreres 3 o 4 bombes les hem sentit xiular. Ens creiem que havíem bombardejat el camp i era a l'estació. Per allà, 3:15, ha començat combat en el cel.
2: L'endemà, dimecres 25, una bomba va caure al número 1 del carrer d'en Serra. Hi van morir 5 persones. Esteve Peric i Josep Mir explicaven els fets a relats viscuts.
5: Jo estava a casa, a la punta del carrer, hi havia una casa que en deien a Can Mirt. I havien mort el porc.
6: I es van començar a sortir inclús els avions, eh? Però nosaltres, com que matàvem el porc i tot allò, no ens vam moure.
5: Jo estava convidat al mort del porc perquè jugava amb una nena, la Lolita, que li dèiem, que érem molt amics i jugàvem junts. I en el moment que estàvem jugant, no sé per què, ma mare em va venir a buscar per anar a casa un moment.
6: Doncs mira, es va donar el cas que van tirar una bomba que ens va tocar de ple a casa nostra.
5: I va matar aquesta nena que jugàvem junts.
6: I resulta que la meva mare i jo vam quedar d'una manera que una viga de les que hi havia de la casa, per la mateixa runa, estava emparada que no toqués ben bé terra i vam quedar allà sota. Però vam ser la meva mare i jo només. El resto van quedar morts. És dir que de 7 persones que érem, en van morir 5. La meva germaneta, la meva àvia, per part de la mare, que vivia amb nosaltres, una senyora que venia a buscar la llet i la senyora que arreglava el porc. Vam estar 2 hores colgats, eh? Mentre estiguis vida i coneixement, te'n recordes d'aquelles hores que vas passant allà, perquè van ser llarguíssimes, eh? Llarguíssimes, i que donava la impressió que no te'n sortiries d'allà. Cridàvem, i esclar, no, ja van acudir.
2: Dijous 26, la Legió Còndor va tornar a bombardejar. Van morir 3 persones més. Ramon Massuet Renau, a la casa del ferrocarril de l'entrada del poble. Anna Baeza Santa Maria, al carrer Teresa Oller. I Gaietà Espriu Moruny, al carrer Baix. Sobre aquell dia, Carles Periques va deixar escrites les següents paraules a les seves notes.
3: Dia trist. 4 bombardeig. 2 al matí i 2 a la tarda. Marxen els arquers, marxa molta gent, quasi tot el poble. En el darrer bombardeig, una bomba a una casa del carrer ensorrada. Al matí ha vingut un soldat, una dona de part, cap metge al poble. A la tarda, ningú.
2: El pas del front era com un huracà que sembrava la mort i la destrucció arreu. A les 8 persones mortes pels bombardejos franquistes s'hi van sumar 4 persones més assassinades per l'exèrcit republicà. També van ser cremades la fàbrica de la Hilandera, el magatzem de blat de Joan Torroella i el garatge de la família Terrades, situat al barri de Can Serra, al peu de la carretera de Dosrius.
3: Esteve Peric recordava haver vist la resplendor de les flames des de les afores.
5: Quan érem a Cales Mandia, ja que es havia acabat tot, vàrem veure un gran resplendor aquí a Cardedeu. I és que hi havia com un pàrquing de cotxes allà al costat de Can Serra, allà es van fer unes pistes de bàsquet allà a la vora, i es van cremar tots. Tots els cotxes cremats, totes. Es veia un resplendor des de lluny, però bueno, tremendo, eh?
2: El 29 de gener de 1939 acabava la guerra a Cardedeu, amb cases ensorrades, morts, por i exili. Juli Pey i Torrents, que havia viscut al número 16 del carrer de Sant Miquel, va morir anys després, el 3 de desembre de 1941, al camp de concentració de Mauthausen. Avui, passejant per Can Serra, costa d'imaginar aquell horror. Però és important recordar-ho, explicar-ho i mantenir-ho viu, perquè el que avui és passeig i memòria no torni a ser por i silenci.

Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.

0: en el capítol anterior.
1: A les armes, a les armes.
2: Voldré que tots em tireu per...
3: Iniciativa.
2: Que podeu identificar com a troll. I l'únic que té és un tros de tela que li tapa les seves parts íntimes. El primer a atacar és el bitxo que acabeu de veure. El que farà és una queixalada.
1: Aixecaré una barrera de llum blavosa que em protegirà d'aquest cop. Al revés, li tirarà segar. L'inrevés, deixa anar dos virots.
4: La nana, el príncep d'Erendil, li diu, príncep, va! El fa gran. El Gimgar treu la seva ballesta de mà, 10 de mal.
1: És una màquina de matar, el Gimgar.
3: El príncep d'Erendil pot arribar corrent i l'ataca.
1: Tenint la criatura al davant, intentaré dos estocades ràpides seguides.
5: Jo intentaré fer un salt de ninja, una volta, amb un puny de ferro. Intentaré donar-li la part íntima.
2: Fota-li. Déu-n'hi-do-ret.
1: Al revés i al revés, corrent, deixaran anar una ràfaga de virots que se li clavaran a l'esquena, criatura, deixant-la com el coixinet de les agulles.
2: Molt bé. Penseu que ensopega, però no hi ha res que hagin ensopegat. Cau a terra. Sembla que hi hagi un terratrèmol a l'illot. Noteu tots la tremolor del terra. No, per un moment no sabeu si caureu o no. L'inrevés, que és el que no parla, us parla i us diu, no sé on és el meu germà.
4: No has vist on ha anat?
2: No sé on és el meu germà. Benvinguts a la Font del Gat, la vostra taverna preferida de Neverwinter. Hem arribat a l'estiu, estem aguantant com podem, i de moment no tenim intenció de parar, que jo sàpiga. De mica en mica, en el nostre projecte, tenim la intenció d'anar convidant persones a jugar amb nosaltres. Ja anireu veient, i ja ho vau veure a l'última sessió, avui tornem a ser els mateixos de sempre. Que no és poca cosa. Tenim els nostres mineirons darrere càmeres, l'Arnau i el Mateu, que saluden sense que ho podeu veure, no sigui el cas. I a la taula, la Leo.
6: Bon dia.
2: El Gerai.
7: Oli.
2: I el Gerard.
8: Molt bones.
2: L'últim dia, si us recordeu, vam acabar l'episodi en un punt certament dramàtic. Els nostres aventurers van haver de dormir en un illot al vell mig del llac Fosc, un lloc superacollidor i on van dormir estupendament bé, no?
7: Bueno, sí. Dormir, sí.
2: Sí. Sí, va estar bé.
6: Durant la part de dormir no va passar res.
2: No, és veritat, dormir va estar... I a més, bueno, tenia sí un campament fet.
7: Es va interrompre la nit perquè va aparèixer el monstre. Si vam dormir dues hores, va aparèixer, però després vam dormir.
8: Sí. Fantàsticament. Després, amb tranquil·litat.
2: Tot això perquè havien de fer nit, òbviament, però també perquè se'ls va encallar el vaixell allà enmig. De passada, un troll aquàtic va decidir fer acte de presència i us va destorbar la nit, però us en vau sortir ben ràpid i el troll aquàtic és possiblement a l'infern penedint-se d'aquesta petita incursió. Quan finalment vau poder arribar a l'altra banda del llac fosc, guiats pel vostre capità Quotoa, i després d'acomiadar-vos de la Ingilberga, que va ser el personatge interpretat per la Nico.
7: Que simpàtica.
2: En Mendel li envia records. Entenc que el Gerard també, de manera
8: sí, no,
2: menys interessada, però en Mendel, sí. Exacte. Després d'acomiadar-vos de la Ingilberga, la nana que us vau trobar al mig del llac fosc, més perduda que un peix fora l'aigua, al revés va dir una de les poques frases que se li han sentit, que és, no trobo el meu germà. Després de buscar pel petitíssim vaixell, perquè al final recordeu que és un vaixell de vela amb una trista cabina de capital enmig, el vau trobar obert en canal dins d'un dels armaris de la cabina del capital.
8: Les tragèdies mai venen soles, eh?
7: Bueno, la va trobar la nana, i al revés, i el capità.
8: Nosaltres encara no sabem res, no? En plan, no
2: bueno, va ser un moment així entre el comiat amb la Ingilberga, no sé què. Sí. Per tant, si voleu, reprenem en el moment en què la nana és amb el revés i el capità, que si us recordeu, el capità es diu Pot.
7: Sí.
2: Perquè sempre va el conjunt
8: pot.
2: De...
8: Pot Gunga.
2: Exacte.
7: Vale. Bueno...
8: Ai, quina pena que hagi marxat l'Engelberga, em fa pena.
7: Jo crec que la nana surt, o sigui, perquè estaven dintre, si no
2: sí,
7: recordo malament, la cabina.
2: Exacte. Va ser un moment així una mica absurd en què el capità va començar a obrir armari, rotllo, on vols que sigui aquest nom, i efectivament va trobar un nom a dins de l'armari.
7: I dintre, si estava el nom, si no m'equivoco, partit per la meitat, bueno, amb un tall de dalt amunt, amunt a baix, o d'on sea.
2: Bueno, la direcció és difícil de saber, però hi ha un tall vertical.
7: Jo crec que la nana surt un moment fora i diu reunió general. Que tothom entri aquí dintre, sisplau.
2: Tots a la cabina no és tan gran. Aneu a coberta, esteu a les dreceres...
7: O a posar la coberta.
2: Exacte, o sigui...
7: Vale, si no acabem,
2: o al moll o a la coberta, a la cabina és...
7: Vale. No, no, doncs llavors, si no acabem a la cabina tots, per poder estar tancats, primer, llavors aviso primer a ells dos.
2: Uh-huh.
7: O sigui, al moments abans...
2: Sí.
7: O sigui, mentre... Quan teòricament ha passat això, el sí. crim aquest... Que, o sigui, nosaltres entenc que estàvem tots fora.
2: Sí, exacte, havíeu sortit tots i en aquell moment és el... Al revés, si vaig canviant els noms, ja us acostumareu. Sí. N'hi ha un que està mort i n'hi ha un que sí. no. El que no està mort és el més modet.
7: Sí.
2: Però en principi és al revés. Que és el que es pronuncia i llavors se'n va amb el capità a la cabina, tu dius que els acompanyes, doncs sí. que van amb
7: sort. Estàvem tots fora, vull dir, o sigui, jo tinc la seguretat de que ells han estat amb mi en tot moment o tampoc? No se sap.
2: No ho sé. És a dir, si voleu intentar recordar coses, sí. és a dir... Recordes que han estat amb tu, però també, si us recordeu, en el camí entre l'illot i l'altra banda de a la vora del llac, hi va haver un moment de molt de descontrol. De fet, va ser un moment molt llarg de molt de descontrol, en què l'aigua pujava per la coberta, us vau estar tots agafant, va ser un caos, hi havia gent dins de la cabina, fora, no teniu ben bé clar... Digueu-m'ho vosaltres si heu estat activament junts o no, al final, jo què sé.
1: Jo suposo que a ratos sí, a ratos no.
7: Sí.
2: Exacte. Vull sí. dir, també hi ha moments en què potser no podíeu estar 100% segurs que us teníeu al costat mm-hmm. perquè estàveu pendents d'agafar-vos el màstil, a una sí. corda, a un no sé què.
7: I la nana té alguna sospita de si ella mateixa ha perdut el coneixement en algun moment? Pregunto.
2: En principi, no t'ha passat.
7: Vale.
8: I a nosaltres tampoc,
1: no? No tenim però... com buits de memòria sí. així.
2: No.
7: Vale. Vale. Vale. Llavors, jo crec que els dic... mentalitzar... Entra un moment aquí a la cabina, sisplau.
8: Vale,
1: anem.
8: Què passa, què passa?
7: Llavors entro i els ensenyo, obro l'armari.
2: Que per ser molt malament per part meva haver mort algú dins l'armari al mes de l'orgull, em sap molt de greu, perdoneu. Heu de sortir de l'armari quan vulgueu, no us morireu allà dins.
7: Hi ha hagut un petit incident, com podeu veure.
1: Vaja.
8: Això és terrible.
7: Puc fer tirada d'investigació del que sigui, com per intentar trobar més detalls.
2: Sí, endavant.
7: A veure de la situació, vull mm-hmm. dir... O sigui, concretament, voldria poder veure si se reconeix amb quin tipus d'arma s'ha fet.
2: Vale.
7: El tall, si és un tall net o és com... Algú l'ha estirat dels dos cantons i s'ha... esgarrinsat, saps què vull dir?
2: Medicina, llavors necessitaré que tiris per veure de quina natura és la ferida.
7: Vale.
8: Jo et faria inspiració bàrdica, però és que ara mateix no noto.
7: Vale, tinc més 3, no està malament. 4 més 3.
2: De...
7: Tampoc és
2: un... Bueno, efectivament és un tall.
7: Vale.
2: I ha sagnat molt.
7: Vale.
2: És tot el que... tot el que pots veure.
7: Vale, i ara...
2: Hi ha molta sang a tot arreu, estàs una mica nerviosa, no has vist tanta sang, no estàs acostumada a veure...
7: Sí.
2: O sigui, ferides, d'aventura, sí, de batalla... Però sí, però aquesta cosa tan gore
7: sí.
2: et desconcerta una mica, com per saber exactament vale. què ha passat amb aquesta...
7: Podem buscar els voltants o en el propi cos si hi ha alguna cosa més, en plan, hi ha algun objecte, alguna pista, alguns cabells...
2: Sí, tirem ara sí per investigació.
7: Vale, algú vol ajudar?
2: No sé, exacte, si algú altre
1: jo vol voldré
2: fer...
1: parlar amb l'inrevés. Però
2: amb el revés, l'inrevés és mort.
1: Ah, ho havia entès al revés, vale.
2: Com sí. ho havies entès, dius? Perdó.
7: Tu m'ajudes a buscar pistes?
8: T'ajudo, vale. Mà a l'espatlla i ja està, no?
7: Sí, sí. Vale. Però bueno, primer així tiro amb avantatge 12 i 17, que la meva investigació és 1, o sigui 18.
2: Molt bé. Doncs el que veus més o menys al voltant, o sigui, és una cabina com així cantonera, però clar, recordeu que un nom és bastant petitet. I llavors, el que sí que veus és que no identifica res de la ferida, però el que sí que veus és que li han tret com els òrgans d'una manera pensada, que fa com una mena de cercle. I sembla que pugui tenir algun tipus de...
1: O sigui, estan allà els òrgans,
2: sí.
1: en plan al terra, vale.
2: Però com dins, tot dins de la cabina. És a dir, està com de manera contorsionista amb les cames, les extremitats sí. cap endins, a la part aquesta del centre oberta, i els òrgans els han tret com de manera prou curosa dins
7: com,
2: de tot.
7: O sigui, com fent una mena de ritual.
2: Exacte.
7: Vale.
2: Fa pinta... no ets experta en rituals, sí, però sembla que tingui una mica.
1: Reconec algun tipus de pràctica religiosa arcana on...
2: Si vols provar per religió. Minairons, tenim un tema al xat, que si podeu esmenar. Aixeix, jo vols millors.
1: Religió seria un 17.
2: Ok. Et sona el tipus de ritual.
1: Vale.
2: No et sona de la superfície.
1: Uh-huh.
2: Però tampoc sabries identificar quin tipus de... Quin tipus de... O sigui, no et saps el nom del déu, saps que és propi d'algun déu, però ara no acabes de caure exactament en quin déu és.
1: Vale.
2: I saps que és de la infrafoscor.
1: Vale, ok. O sigui, no, sembla ser que és més alguna divinitat d'algú de sota terra que no rotllo...
2: Exacte.
1: O sigui,
2: que si has sentit a parlar en algun moment d'alguna cosa així semblant... Mm. No ha estat en el teu temps a la superfície, sí, sinó en la...
1: I tampoc en context rotllo, perquè ens ho acabem de trobar, dimonis, demogorgon...
2: No et sona, això.
1: Vale. Pues compartiré aquesta informació amb el grup. Uh-huh. En plan, sap greu no poder-ho donar més detall, però em sona vagament d'alguna de les races de l'infrafoscor que practiquen rituals d'aquest tipus, però no recordo més concretament.
7: Vale.
1: Nosaltres no.
8: Alguna de les persones que tenim al grup és, ha dit alguna cosa de religió o sembla una mica fanàtic. És que ha sigut algú de nosaltres, no?
1: Sí, ha d'haver sigut algú que anava al barco.
7: Jo crec que no.
8: Tu creus que no?
7: O sigui, crec que ningú en cap moment ha mencionat res més enllà del Kuotoa.
1: El Xuxar. Sí. Que justament no és pacifista.
7: Sí.
2: No és pacifista i a més a més no hi és.
1: Sí.
2: O sigui, no heu vist que tornés, sí. no heu ensumat els bigotis de peix, res d'això.
7: Jo tinc un parell de teories.
1: Vale.
7: Si voleu que comparteixi.
8: I tant.
7: Ara la nena es posa com...
1: Jessica Fletcher.
2: Oh, sí, per favor.
7: Ha escrit un crim.
2: Oh, Miss Marple. És la nana, és la Miss Marple.
7: Veureu.
2: Gràcies, Agatha Christie, per existir.
7: A veure... La meva primera teoria és que, a veure, el qui hagi volgut matar a l'inrevés ha tingut moltes oportunitats per fer-ho, llavors és una mica raó que sigui ara, quan podia haver sigut en la illa, simplement tirar-lo per ahí i ningú s'hauria enterat.
1: Total.
7: És una mica raro aquest fet. També, motius per qual podria haver mort, perquè ha vist alguna cosa que no hauria d'haver vist, o simplement perquè... i veient el ritual del terra m'inclino més cap a això, que és que l'han volgut fer servir per algo científic, sigui el que sigui. Llavors, una teoria era que el Demogorgon que ens vam trobar que feia somnis a la gent i tal podia ser aquest, però si dius que no té res a veure...
1: No em sona que tingui a veure amb pràctiques demoníaques.
7: Vale.
1: Normalment.
7: Tot i així potser sí que tot i així pot tenir a veure amb altres déus
1: pot ser.
7: Manipulant més.
1: Sí. Sí, manipulant menys o que senzillament requereixin això com a part de la seva veneració.
7: Sí, perquè és que llavors, entre comedes, podria haver sigut qualsevol. Sí, o sigui, si és algo forçat...
1: Clar, si és algo forçat, sí, podria haver sigut qualsevol.
7: Sí, però si és algo ritualístic...
1: Veient que és algo ritualístic, jo m'inclino més a pensar que és algo aposta i si és algo d'aquí, de la infrafoscor, com a mínim... O sigui, a veure, l'escambell... Podem suposar que no ha sigut.
8: Menys, no?
1: Perquè... I la Eldeth suposo que tampoc, perquè és de la superfície, ella.
7: No. Bueno, ell...
2: Ella té coneix gent a... Ja us ho diré, a Gracklestu, com sembla que era. Gràcies, heu trigat molt, em fa molta il·lusió. És la... S'ha escrit un crim.
1: Uau.
2: És que jo vaig veure el capítol.
1: Bueno, tallem, no, que encara ens xaparan per copyright.
2: Exacte. Corta. Aprendrem el cul. No, crec que l'únic que fa Twitch és tu silencia i ja està.
1: Vale.
8: Parleu
2: I
8: molt alt.
2: I YouTube crec que també t'ho talla. Però moltes gràcies. M'ha fet molta il·lusió. Ahir vaig veure un parell de capítols. L'estic veient. L'estic acabant de veure, perquè la...
8: Faquilles.
2: La veia amb l'àvia i llavors...
1: Oh. És que, sí.
2: I ens vam quedar com a la sisena temporada i n'hi ha com 12.
8: Ostres.
1: Cute.
2: I llavors pues, he decidit que jo la veuré.
8: I que l'acabes. Molt bé.
2: Anyways, és un tros de sèrie. Àngela Lansbury, gràcies per tot. Anyways, Després d'aquest moment, Jessica Fletcher, ara no recordo ben bé què...
7: La Eldred.
2: La Eldred, gràcies. Sí que us havia dit com... per on es podia sortir tot plegat, però pel que jo recordo...
7: Jo crec recordar que és d'aquí.
1: No, és de la superfície.
2: No, és de la superfície.
7: Sí, no és una nana d'oscura aquesta de l'infrafoscor, però ella viu aquí. Diu.
1: Crec que no.
2: Deixeu-m'ho recordar, ara em feu patir un segon,
1: Ara ens ho confio.
7: Bueno, igualment...
2: No, exacte, és de la... És de Gauntelgrim.
7: Que Gauntelgrim està a la infrafoscor o a la superfície?
1: No, o sigui, és... Està una mica per sota terra, però no exacte. Tan a baix com la infrafoscor.
7: Vale.
8: Això no ho sabia.
1: És que els nans, com a norma general, els nans escuders, els nans normals, no acostumen... O sigui, visiten, però no viuen a la infrafoscor normalment.
2: Exacte.
7: Tot i així, tampoc no sé si la podem descartar del tot, perquè tot i no ser de la infrafoscor, potser...
1: Pot ser, però...
8: És que fins i tot al revés... Podria matar a l'inrevés.
7: Ja, o sigui, sí,
8: amb la teoria de que...
7: Sí.
2: Cert, no us guiava Gràcles Tugella. Us podia... O sigui, té una bona... D'això en saps com a exploradora. Mm-hmm. En cas que no sapigueu el camí concret, en aquest cas, tant al revés com l'inrevés, com el Gimger, com que són noms, guiar-vos a Blindenstone no és un problema per ells. Bueno, per un d'ells, sí. Però el que sí que us podia fer ella era guiar-vos una mica com a exploradora, però no està familiaritzada amb aquesta part de la infrafoscor. L'únic que està familiaritzada és amb Gauntelgrim. I llavors, a partir d'allà, és la, o sigui, quan vau decidir cap on anàveu, ella va proposar d'anar cap allà, primer perquè és el lloc on vol arribar, i segon perquè diu que des d'allà doncs podeu pujar cap a la superfície.
1: Super.
2: Així, resumet.
1: Clar, vull dir, o sigui, seguim tenint la teoria de, en plan, que hagi sigut una cosa de control mental, però veient que ha sigut una cosa tan ritual, jo personalment m'inclino més a pensar que ha sigut una cosa feta aposta per algú, saps? En plan, llavors, per exemple...
7: I també amb quin objectiu? Aquest
8: no
7: ritual.
8: No tenim...
7: Comunicar-se amb algú,
1: clar.
7: Invocar algú... no sé... de poders especials, o és una mena de sacrifici que ha de fer periòdicament
1: ja.
7: Tracte. Hi ha molts dubtes.
1: Sí.
7: Però també em dèiem, que, o sigui, em sembla una mica raro que al revés, que no sé si està por ahí, però bueno.
2: Sí, bueno, el teniu, no se n'ha anat, en principi.
8: Al revés havia marxat, no? En plan, havia tingut com una...
7: No
8: havia anat a buscar-lo o alguna cosa així, no?
2: No,

0: caòtic del vaixell. I de fet, vosaltres recordeu que fins a l'últimíssim moment en què estàveu arribant no ens van calmar les aigües. Mm-hmm. Va ser un caos absolut.
1: Vale.
0: I veieu que li costa parlar perquè no està acostumat a ser ell el que parla. Mm. I de fet, el problema que teniu és una mica el seu accent, perquè si no recordo malament sí que xapurreja comú i no teniu l'escambell al costadet. En qualsevol cas, això com va ser el moment caòtic en què jo el vaig perdre de vista, perquè ens vam haver de separar i quan es va calmar tot i quan hem arribat no l'he vist més.
1: Vale. I a tu et sona aquest ritual d'alguna cosa?
0: No en tinc ni idea.
1: Potser algú de la resta sí que ho sap.
2: Sí, fiquem a tothom i demanem.
3: Clar,
2: a tothom.
3: Aquí tenim el problema de algú ha sigut, saps, en plan...
1: Sí.
2: Em preocupa una mica que no sapiguem absolutament res del Bupido, més enllà de que és de Gragilstuk, no?, o alguna cosa així.
1: Però tampoc sabem molt de la resta.
0: Sí, us recomana...
1: És que, per exemple, el príncep d'Erendil...
3: El Ginger tampoc, per exemple. I el príncep d'Erendil, jo ja us he dit des del principi, que és un quagoz que no està bé del cap.
1: Clar, el príncep d'Erendil, segons ell mateix, ha sigut maleït d'alguna manera i s'ha convertit en un quagot. Llavors, potser aquesta maledicció també li fa fer coses que no hauria de fer.
0: Mm.
3: És molt possible.
1: Llavors, és... Però jo crec que... és menys probable que torni a passar, per exemple, si ho posem en comú i tothom està enterat d'això i tothom té un...
3: Clar, sí, absolutament. No. Mantenir-ho secret no estic gens a favor. Ens reunim tots i...
1: No, perquè no tenim cap mena d'encanteri que ens pugui ajudar en això. O sigui, tu tens detectar màgia, que si aquest ritual hagués fet algú màgic, bueno, no sé si cal.
2: Si detectar màgia...
0: Si tens un d'aixonses...
2: Tinc slots. Sí, perquè vam descansar, però no tinc res d'estat. Pues tiro detectar màgia.
0: Vale. Doncs en el ritual en si no perceps res. Sí que perceps altres coses màgiques, o sigui el focus arcà de la nana, que és el llibre que està amb màgia, no sé què, llocs on ja has vist màgia abans o ja esperes que hi hagi màgia.
2: Res em sorprèn.
0: No, i de fet, com això passarà durant 10 minuts i ara us ajuntem amb els altres, doncs de fet crec que cap dels companys... Bueno,
3: de sobte porta un objecte màgic.
1: Seria interessant.
0: Bueno, clar, no sé qui porta la poció, però la poció també detecta la màgia.
2: Sí. El d'Erendil?
0: El d'Erendil no re, i el que sí que veus o veuràs en el moment en què passi són una mica les reminiscències de les espores de l'escambell.
2: Pregunta.
0: Un rotllo així una mica druídic màgic.
2: El d'Erendil, per ser persona molt polimorfada, hauria de emanar màgia?
0: És possible.
2: Vale, puc fer algun tipus de check per pensar, perquè el Mendel pensi això, però tingui un moment de sinapsi i pensi...
0: Si vols tirar per Arcana.
2: Arcana, bé. Que segurament serà horripilant la meva estona d'Arcana.
0: No és la teva millor, però...
2: No. La meva millor és fer una voltereta.
0: Exacte.
2: Arcana, és un més 1.
0: Bueno, it's something.
2: És un 10.
0: Bueno, pot ser que esperis que brilli, però tampoc t'estranya que no brilli i no et sembla que sigui significatiu, perquè penses que potser si està polimorfat, un cop polimorfat, ja està.
2: Vale. Pues penso això, i com em fa vergonya que la nana pensi o l'Isabel pensi que sóc tonto, no dic res.
0: Molt bé.
1: Vale, pues si ens ajuntem en la resta.
0: Vale, us ajunteu tots per ubicar-me, exacte, per ubicar-me jo i per fer-vos una imatge mental. Moll o... Recordeu que el moll no és la gran cosa, no és un port.
3: Sí.
0: Eren només doncs, quatre drassanes, quatre... Sí. Quatre d'aixonses...
2: quatre pals.
0: Quatre marres mal posats, unes canyes, no sé què.
1: Jo.
0: I potser per allà hi ha algun viatger que va amunt i avall. Recordeu, a més, també que hi ha hagut tot un munt de Quotoa que han arribat, que no us fan ni punyatero cas, ni vosaltres a ells, però bueno, que estan per allà.
1: Una pregunta a nivell... mecànica de joc. Com funciona el tema de reviure gent? O sigui, què cal per reviure gent? Tenir un encanteri, parlar amb un clergue?
0: En general, si ja la

0: mecànica que podries fer servir al Baldur's Gate, que és tinc un pergamí de reviure.
1: Sí.
0: Que a més no sé quina és la... O sigui, ara no em sé ben bé la mecànica, però que hi ha un... com una certa quantitat de temps en principi que podria passar, sí, o no sé què.
2: Sí, o sigui, és depenent de l'encanteri, tens més o menys temps. Com més temps ha passat, més el ha de ser el tipus d'encanteri. I en general són encanteris que tenen clergues i paladins.
0: Exacte.
2: O sigui...
1: Vale.
0: Sí,
2: o sigui, encara que ens trobéssim un pergamí ara de ressuscitació, per exemple, no el podríem fer servir.
1: No, però pensaven també si que no ho farem, però si en el port hi ha aventures i tal, potser hi ha algun clergue que sap reviure gent, jo què sé. Però ni idea. I
2: crec que per com ho ha descrit, no sembla ser un gran port, sinó més aviat
1: una cosita tal. Vale.
0: Sí, són quatre canyes molt posades perquè els vaixells puguin arribar, sí, i puguin anar-se'n. De fet, no acostuma a haver-hi vaixells amarrats, tampoc. Perquè és...
1: Vale. Doncs jo crec que ens reunim a la coberta millor.
2: Vale.
1: Perquè llavors la nana... A veure, aquí... S'ha escrit un crim. Hi ha hagut un incident amb certa persona, el germà del revés, que està aquí amb nosaltres, Tolgut. Han matat a l'inrevés.
0: Tothom fa més o menys... Exacte. Fa més o menys cara de preocupació, de sorpresa, de tal.
2: Hi ha algú que sembla que estigui fingint la seva cara de preocupació o sorpresa?
1: Oh. Vull estar atent a la reacció de la gent.
0: En realitat, o sigui, tampoc hi ha gent com... que se sorprengui moltíssim i creieu que va de la mà de l'empatia d'aquella persona o del que li heu vist. Per exemple, l'Eldred sí que se sorprèn bastant, com, ai no, hòstia, què ha passat, no sé què. Les Camelles, està allà? Ostres. Uh-huh. I la resta n'hi ha que fan més cara com de... Bueno, una altra víctima de l'infrafoscor, una altra víctima d'aquesta hostilitat, no sé què... I el príncep d'Erendil, doncs també com cara de circumstàncies. O sigui, ningú està super afligit perquè tampoc heu tingut tant de temps i a més com els germans han estat bastant seus, no han vingut a fer amics, per dir-ho així. Llavors tots sou com companys de viatges, però amb alguns teniu més simpatia que amb d'altres, no? Al final.
1: Vale. I hem de dir que l'assassí està entre nosaltres. Altre cop, atent a les mirades.
0: Em sembla que serà, per exemple, el Jimger que dirà, bueno, si ha mort el vaixell, suposo que sí, que és evident.
1: Bueno, jo ho vull remarcar.
0: M'hi aposto una moneda d'or. Que descobrim qui és.
3: Algú sap alguna cosa?
1: Llavors, jo volia com...
3: No,
0: en general, o sigui, ningú et diu, buah, sí, jo recordo que...
3: Va.
1: Jo el que...
0: són bastant esmunyadisses els germans, a vegades hi són i no us n'adoneu aquest tipus de coses passen.
1: Sí, jo volia fer com un gest de perquè poguéssim mirar dintre.
0: Tots a veure el cadàver?
1: Sí. Algú li sona algun ritual d'aquest estil? Té alguna informació rellevant? Hi ha molta gent de l'infrafoscor. Mm.
0: Sí, sí, clar, clar. En general... tots et diran que no. Com no...
2: A veure, aquí podem intentar establir qui...
0: I de fet, com que les Camelles és molt curiosa, està intentant entrar. A veure...
2: Trauma infantil. En plan, qui... O sigui, això ha d'haver passat durant el moment aquest de com aigües túrbies i tal. Mm-hmm. Podem verificar, en plan... Podem intentar preguntar a tothom.
0: Sí, voleu fer com entrevistes individuals amb cada...
2: Exacte,
0: sí.
2: O sigui, aquí, saps que tothom pugui verificar amb una altra persona, en plan, no, jo he vist que ella estava agafant-se de tal corda i aquesta persona m'ha vist a mi que m'estava agafant del màstil, saps?
0: Clar, per dir alguna cosa. Potser seria ideal com que parléssiu, em diguéssiu d'un en un. Aquest, què em diu? Aquest que...
1: Sí, també tots semblen tenir prou força com per... poder-ho haver-ho fet, perquè vull dir...
0: És un nom, al final, a l'inrevés.
1: Sí, llavors... Els únics que no són el revés i les que amb ell.
0: Bueno, el revés, pel que sabeu, és bastant letal, també.
1: Ja.
0: O sigui...
1: Però seria més raro.
2: Sí, o sigui, sospito que no.
0: Home,
2: perquè,
0: clar, i sobretot perquè us ha avisat, però... perquè ben bé podria haver no haver dit res, per exemple, i haver-se pirat, i ja està, o sigui...
1: Vale.
0: I a més, el veieu molt afligit, és el seu germà, i pel que heu vist al llarg d'aquests dies... setmanes, ja em sembla, tenen una relació superpropera i no es porten malament. Mm. És més de protecció de l'un a l'altre, són la persona més important l'un per l'altre.
3: Descartem bogeria per poder fer alguns... per poder treure gent que podríem veure del grup que sigui o que no
2: sigui. Potser no ho descart... O sigui, ho posaria al banquillo, en plan, no, perquè no ho sabem al final, és molt possible, però jo m'inclinaria més cap a una cosa intencionada. Mm-hmm. En plan, i em centraria més en... el Ginger, el Bupido i el Derendil, i de fet el Capità Quotoa, sincerament.
0: També, clar.
1: Vale, parlem primer amb el príncep.
2: Vale.
1: Bueno, sa majestat, ja veu, tenim un petit problema diplomàtic.
2: Això els separem, en
0: sí,
2: plan...
0: Vale.
1: Potser anem fent entrevistes dintre de la...
0: Clar, tanqueu la porta de la cabina.
1: Sí,
0: perquè potser és una mica lleig allà. Exacte. O us
2: sí,
0: quedeu
2: que
0: al moll,
2: que vagi tothom al moll
0: i llavors
2: saps?
0: A la a la coberta aneu fent les entrevistes, bueno, el que us vegi. Si voleu ser una mica així sinistres i fer les entrevistes a la cabina vosaltres mateixos, però...
1: Allà està bé. Clar, jo entenc que cap de nosaltres tres hem sigut, també vull dir.
2: Penso,
3: jo,
2: o sigui,
3: jo no he sigut.
1: Clar. No he sigut, vale.
2: Jo em fio bastant que vosaltres no hagueu sigut i jo no he sigut.
1: Jo que jo recordi, jo això no ho he fet.
2: Sí.
0: Jo ho faria millor.
2: O sigui, ningú de nosaltres té com forats a la memòria, saps? Ui, hi ha 2 hores que és com que no recordo què estava fent.
1: I també les, o sigui, vull dir, per tallar aquesta persona per la meitat, no sé quin tipus d'armes, vull dir, jo tinc dagues, però no sé si amb una daga seria capaç de...
0: Jo crec que en aquest sentit, o sigui, la teva tirada de medicina ha deixat molt a desitjar, però no et fa la sensació que hagi estat fet amb un bisturi, per exemple. Ja. O sigui, potser amb una daga amb traça s'hagués pogut fer.
1: Ja, però és més probable armes més grans.
3: Però no amb un estoc, per exemple.
1: Urpes.
2: Un estoc punxa.
3: Per això nosaltres dos estem off the hook.
1: Sí. Vale. Vale, doncs parlem primer amb el príncep.
0: Però igualment em sembla que tots teniu dagues.
1: Sí.
3: Sí.
0: Però
2: quan vam agafar coses a l'armeria.
0: Exacte, però crec que teniu una daga per cap.
1: Però una daga, o sigui, just has dit que cal ser bastant precís amb la daga.
0: He dit que segurament es podria, però clar, igualment amb la tirada de medicina no saps exactament si és una daga, un ganivet i una forquilla. Saps què et vull dir?
2: El Ginger l'hem vist en combat i és... Sí. Sap el que fa, o sigui, no és algú que sigui com ai, jiji, juju, soc innocent, em passo el dia al casino, en plan...
1: Però justament ha apostat que el trobem, vull dir...
3: I és que jo crec que hi ha una trampa aquí, i és que les tirades del Gerai han sigut d'una manera i d'una altra. I amb el Ginger han sigut brutals totes, i amb l'Eldes han sigut horribles.
2: Sí. No, bueno, però també el fet que el Ginger té l'habilitat, en plan, té sneak attacks, saps? Ja, en plan, o sigui, és algú que sap matar, en plan...
1: El Ginger no apostaria mai per una cosa que...
3: Que perdrà.
1: Perdrà.
2: Bueno, vull dir...
1: Saps què vull dir?
2: També, és veritat, sí.
1: No sé.
2: Però bueno...
1: Parlem amb el príncep primer.
0: Ok.
1: Bon dia, sa majestat. Bueno, tenim aquí un petit problema diplomàtic, com pot vostè veure. Sap vostè alguna cosa del que ha passat? Què estava fent?
0: Vale, per recordar-ho, decidiu quedar-vos l'escambell o no? Perquè el Derendil... en general, quan us parla, tot i que no us ho dic perquè normalment teniu l'escambell allà, el que parla és èlfic urbà.
1: Vale. Bueno, però ells parlen en èlfic.
0: Sí, però tu no. Sí. Per això em refereixo.
1: Vale.
0: Entenc que serà una posada en comú igualment, però com el nivell
2: o sigui,
0: logístic.
2: Com que a l'escambell podem estar 99... O sigui, crec que abans que hagi sigut un de nosaltres que l'escambell, per un tema purament de capacitats...
1: I sabent que hi ha un assassí suelto, la nana diria a l'escambell que es quedi bé.
0: Make sense. Molt bé. I tant.
1: No sé això, sap alguna cosa que estava fent en els moments del crim?
0: Jo...
1: Té alguna coartada?
0: La veritat és que aquestes coses a mi a la cort no m'havien passat mai. Recordeu que el Mendel no li sona una merda al seu regne, ni perquè més va dir que estava al bosc, al bosc i no sé què. Uh-huh. No et sona, no tens puta idea. No, jo... Bueno, però és ja ho sabeu des del primer moment, de fet. No em sona gens, la veritat, i de fet tampoc estic gaire familiaritzat amb el món de les aigües, llavors en el moment en què deu haver passat aquesta tragèdia, que per mi és, em sembla una animalada, em sembla molt vulgar, la veritat. Jo era a la coberta, al màstil del vaixell, perquè ja he tingut problemes amb aquest llac i ja vaig caure. Llavors em vaig agafar ben fort al màstil, jo.
1: Vale,
2: algú de nosaltres el va veure? O li pregunto, en plan, algú et va veure allà? Vull dir...
0: Bé, jo suposo que en algun... És que sí, clar, jo hi era. Sí que recordeu veure'l, no esteu segurs de si hi era tota l'estona.
2: Ja.
0: També podria anar a mirar el màstil o algú.
3: O mirar a veure si ens està enganyant.
0: També, exacte.
3: No?
0: Sí, de fet, això ho podeu fer amb tots els personatges.
2: Sembla estar sent sincer,
0: però si voleu fer-me tirada per perspicàcia...
3: Qui té més perspicàcia?
2: Jo no tinc.
3: Jo en tinc més 3.
0: Igualment per evitar-nos metagaming, tiraré dau per absolutament tothom, sigui veritat o no sigui veritat, perquè no ho penseu, ai, per què no ha tirat? I bueno, us dic que és veritat, sí, o super. No sé què. Vale?
1: Es pot fer amb ajuda en això? No.
0: Crec que la perspicàcia és de cadascú.
1: Vale.
3: Després puc fer inspiració bàrdica o...
1: Has de fer abans,
0: o
1: no?
0: Abans, no ho sé.
3: Però vull dir, després... És que ara, clar, estem aquí amb...
0: Sí,
1: amb inspiració bàrdica, si no m'equivoco, vam dir que durava 10 minuts.
3: Pots triar-ho, sí. pots fer-ho servir un cop, però només.
0: Exacte, sí, durant 10 minuts, tu en la tirada que tu escollis, pots fer servir el resultat de la tirada de dau.
1: Però pot inspirar-se ara i durant 10 minuts tindrà la possibilitat d'afegir aquesta suma a la tirada que ell vulgui? Si no m'equivoco?
0: Bueno, sí, exacte.
1: Però un cop veig el resultat, fet, o abans?
0: Abans el resultat.
1: Abans el resultat.
0: Sí.
2: Crec que vam mirar i no sé si et podies inspirar tu mateix.
0: Crec que vam dir que no.
3: A mi no.
0: Crec que ho vam mirar i que no.
2: Sí. Efectivament.
1: Sí, altres.
3: Vull dir, la meva idea seria inspirar
0: a la nana per veure...
3: Que és la líder.
2: Que, per cert, aprofito. Sí que tens paraules tallants, eh? És a nivell 3.
3: Ah, és a nivell 3. Vale.
2: Sí.
3: Okay.
2: O sigui, la pròxima que arribés un cop...
3: Vale.
1: Però el problema està que... Si jo ja tiro alt, la inspiració bàrdica es gasta igualment i...
0: Sí, clar.
1: I tal, saps?
2: Clar.
0: És una aposta. També pots decidir a qui et convé més. De qui et convé més estar segur de la resposta. És a dir, que no sigui, o sigui, que no et guiïs tant per la possible tirada, que al final és l'atzar, com la importància que dones tu a saber del cert si aquella persona t'està mentint o no t'està mentint.
1: També ho puc fer després, vull dir, després d'haver parlat amb els trets, puc dir, vale, ara tiro per cada un d'ells per veure què m'ha semblat la seva... Tant.
0: En principi et diria que no, que és en el moment del que perceps tu.
1: Vale. Tiro sense més ni més, potser, no? O què? Ho tires tu, tira tu.
3: Tira jo.
1: Tens més 3, no?
3: Sí, però... Un 5, que es converteix en un 8.
0: Bueno, és més que un 7.
3: Després és un 8.
0: Molt bé.
1: Clar, podem tirar cadascú de nosaltres?
0: Clar, sí, podeu escollir si us el creieu o no us el creieu, en aquest cas, clar. Perquè potser el Mendel no se'l creu, el Mendel se'l creu, i llavors l'Isar no se'l creu gens,
1: Jo he tirat un 9.
2: Jo un 10.
0: 8, 9, 10. Sou així. Cookies.
3: Derendil, que majo, que vens cal. Tot el que dius és cert.
0: Efectivament, us fa la sensació que el que us està dient és veritat. Sí que el recordeu, a més, haver agafat el màstil, però igualment és això, vull dir, no esteu 100% segurs que hagi estat allà des del principi del moment en què el vaixell se'n anava a la merda fins al moment final. Però perquè és impossible, segurament no estareu segurs amb cap dels personatges.
2: Ja.
0: De fet, amb un... Perquè l'escambell, sí que, si et sembla bé com a manera de rodatge, a mi em sembla que té molt de sentit, l'escambell estava enganxat a la nana per no sortir volant.
1: I el capità, jo crec que...
0: Sí, el capità, el recordeu, el Timó.
2: Clar.
0: El capità, recordeu, el Timó.
2: El capità, realment.
0: I, de fet, us estranyaria que en algun moment no hi fos, perquè us haguéssiu anat a la merda. No recordeu, això sí, ningú més que hagi estat el Timó. Rotllo, no és allò de el capità se'n va un moment a fer un pipí i algú altre, perquè recordeu que és, en principi, que sapigueu, com a mi esteu 100% segurs de vosaltres tres i segurament l'escambell, que és l'únic que sap fer navegar
2: un
0: punyetero vaixell.
1: Abans de passar la persona, puc fer una ullada al, al màstil que dèiem que ja havia estat agafat?
0: Sí, exacte. Miri.
1: El tiro?
0: Sí, perquè entenc que estàs buscant alguna cosa.
1: Alguna pista.
0: Llavors tirem per investigació.
1: 15 més 1, 16. Ja podia treure això abans.
0: Vale. Justament el que veus en el màstil, amb aquesta tirada que no està mal, són algunes marques que és possible que siguin de les urpes del Derendil.
1: I ja està.
0: Ha estat allà enganxat. I a més, o sigui...
1: No hi ha res de sang.
0: No. No, no, no. El que hi ha són com les marques de urpes ben clavades. Sí. No s'han anat a la merda al màstil, no s'ha, no s'ha partit ni res, però tens com això, les urpes enfonsades. Sí. I a més són... són unes marques que més o menys com ja saps identificar de les vegades que l'has vist atacant, destrossant, i, o que sigui.
1: O sigui,
3: una cosa només. Podem veure si hi té sang a les mans?
0: Això seria... Bé, li podeu demanar activament... Sí. O sigui, li demaneu que us ensenyi les mans. O sigui, podeu fer-ho com per percepció així mirant una mica també, o li podeu dir ensenya'm les mans.
1: Això és el que anava... O sigui, literalment li han tret els òrgans, ha perdut molta sang a la víctima...
3: I ell no té armes. Diria no que el Derendil és l'únic que no té una...
1: Sí, té urpes.
2: Anava a dir també, mira, una mica... Anem a fer-li una inspecció full, en plan, vull dir, també el pelatge, a veure si està com...
0: Sí.
3: És la persona més difícil de netejar de totes, perquè va amb pèl i porta...
2: No m'havia pensat, que... però amb la roba crec que és... O sigui, perquè igual si has obert algú amb una navalla has tingut temps de passar-li un drap i deixar-la més...
1: Però hi ha més, que estava el barco...
2: Per això, saps? Igual, a la roba, saps? Algú ha de...
1: Algú ha de tenir alguna cosa de sang sota les ungles...
2: Molt bé, pues...
0: Entenc que li demaneu el...
1: Sí.
0: Això és un ultratge, algú amb el meu nivell, però és evident que no tinc res a amagar. Així que, súbdits, podeu mirar-me les mans. Òbviament no són mans, són...
1: Té la manicura ben feta.
3: No són ni mans ni nosaltres som súbdits, tampoc,
0: exacte,
3: no?
0: Exacte, ni l'un ni l'altre.
3: Tractem-nos com iguals.
0: Exacte. Òbviament, el que sí que veieu és sang seca de molts altres combats, sí, que ja heu vist abans.
1: Vale.
0: A les urpes en concret, doncs possiblement, des de l'últim moment en què es va rentar les mans, que en algun moment devia passar, perquè al final tal, no té sang que penseu, ai, clar, això no fa res.
2: Anava a dir, però, clar, més és... o menys, en plan, tot el tumult aquest amb el barco, fa quan va ser? En plan, estem parlant d'hores, estem parlant de...
0: Són hores, són...
2: Vale.
3: La sang,
0: una hora o dues hores o així que...
2: Vale, joder,
3: una hora o dues hores ha de ser sang mullada,
2: sí. O que s'estigui secat, però vull dir, no és, en plan, l'últim combat que hem tingut abans que això ha sigut amb el troll
0: a la nit, a més
1: sí. I ningú ha anat a ningú lavabo,
0: va ser la nit, vau descansar,
2: no, per això, o sigui,
0: no, però heu estat molt remullats tots, sí. Això sí, recordeu, ja. Perquè l'aigua va entrar, va pujar, va baixar tal.
1: Però les taques de sang no es marxen només amb aigua.
0: No, clar que no.
3: O sigui, sigui aigua o oxigena.
2: Jo crec que ara amb el Gimjar i el Bupido mirar molt atentament, mirar les armes per si de cas, però sí, sobretot mirar mànigues, la camisa, saps? En plan...
1: Vale. Parlem amb el Gimjar.
0: El príncep de Nendil fa una mica així amb la capa que no té, perquè no porta cap en realitat. Fa una mica així. I es gira.
1: Moltes gràcies.
3: Adéu de Nendil.
1: Sa majestat.
0: Home, és un príncep, al final.
1: Sí, la nana tota l'estona es referencia a ell amb els seus pronoms que ha escollit.
0: Molt bé.
3: Sa, majestat.
1: Sa,
0: no, slash. Sa, slash, majestat. Ok, el Gimjar, dieu,
1: Sí.
0: Molt bé, doncs entra el Gimjar.
1: Hola, Gimjar, què tal? Què? Com van les monedes?
0: És això, una entrevista de feina.
3: Depèn, vols feina?
0: Jo ja tinc la meva feina.
1: A què es dedica vostè, per cert?
0: Jo, arribar a Blindenstone.
1: I quan no està intentant arribar a Blindenstone?
0: No és evident, amb tot el moviment de diners, que jo em dedico al comerç.
1: Vale. I què comerç hi ha normalment?
0: Quan arribeu a Blindenstone ja ho veureu. És un poble de mineria i de gemes molt importants.
1: M'interessa. M'interessa aquest contacte que tenim.
0: 50 por.
3: Oh, nana, perdoni, però ara mateix hem d'estar una miqueta centrats perquè...
1: No té un diamant per sobre.
3: Nana, és no? Un potencial assassí. És un potencial assassí.
0: Però m'hi jugo dues monedes d'or. Que podem comprar-la d'aquí no gaire.
3: Nana, no accepti. Està clar que podem comprar-la d'aquí poc.
1: Sí, no, no, no em serveix.
3: Nana, centris.
2: Jim Jarrell, ens ensenyaries la teva espasa?
1: Ah, bueno, que directe, Isaac. Uau.
2: La teva espasa curta?
1: Bueno,
2: és de una espasa curta.
0: És perquè
2: curta.
0: És un nom o...
2: No, és perquè és una espasa curta.
0: M'agradaria que nana... em convidessin a sopar abans.
3: Nana, centra't.
1: La nana és una mica vermella.
0: Per què? Digueu-me, digueu-me què us fa falta
1: estem,
0: saber.
1: Bueno, com ja suposa, doncs estem investigant una mica qui ha matat aquesta pobra criatura. Llavors estem mirant a veure si trobem alguna pista per la seguretat de tots nosaltres i poder descartar qui és el veritable assassí. Llavors tenim la teoria de que, com pot veure, li han tret tots els òrgans i ha perdut moltíssima sang.
0: Sou a la coberta?
1: Sí, bueno, vale. Però te la porta oberta. Però
0: ah, vale.
1: Vull dir, tots han mirat a dintre abans.
2: Clar, quan ens hem portat, tots ho han vist. Sí, vale, era la idea.
0: Okay.
1: Estem mirant a veure si una de les pistes pot ser rastres de sang fresca.
0: Bé,
1: fresca
0: jo,
1: la sang. És que hi ha hagut una pausa.
0: M'estàs dient fresca? La següent tires amb desavantatge. ja ho entenc, però enteneu que a la infrafoscor tots ens tallem constantment i estem en combat constant, eh?
2: Sí, però estem buscant marques recents. És obvi que tots hem passat per uns quants combats junts, on per cert has demostrat una gran aptitud per l'assassinat.
1: I crec que en cap moment t'han donat ni un sol cop.
0: Una gran aptitud per la defensa, no és el mateix.
1: En cap moment t'han donat ni un sol cop, per cert, que jo he estat atenta.
0: És que sóc així d'àgil.
1: Ja.
2: I per cert, durant el túmul amb el vaixell, on estaves tu?
0: Jo érem tots a la coberta durant l'últim tram de viatge en què ha estat tot tan complicat. On bonament podia, com tothom, em vaig agafar les cordes.
3: Algú que t'hagi vist? Algú, que...
2: Algú de nosaltres l'ha vist?
0: Algun de vosaltres l'ha vist...
2: A ratos.
0: Exacte. I en general, doncs, suposo que també.
1: Saps
0: com alguns altres em deuen haver vist, a qui no vaig veure gaire va ser els germans.
2: Mm-hmm.
0: Que són... Bé, és, perquè l'altre ja no hi és, però és ben estrany.
1: Et sona algun tipus de ritual d'aquest estil en els teus viatges de comerç?
0: Que... Voleu que hi doni un cop d'ull?
1: Sí.
0: D'acord.
2: No toquis res.
0: No pensava fer-ho, no amb aquest... Viu.
1: Si no toques res, res et tocarà a tu.
0: Després de demanar-li l'espasa, exacte. Bueno. Entra a la cabina, entenc que no el deixeu entrar sol.
2: No.
0: Aneu tots amb ell? Okay.
1: Sí.
0: El que sí que toca és la porta de l'armariet, perquè està tancada, perquè entenc jo que no heu deixat el cadàver allà
1: obert. Bueno, jo pensava haver-lo deixat obert, la veritat.
0: Ah, vale. Bueno, això, you do you, el que us vingui de gust.
1: Si no, també s'acumula una peste.
0: És bastant recent, encara no fa prou pudor. O sigui, no fa pudor aquest cadàver.
1: A sang, que ja no estava net.
0: Exacte, de sang sí, però de podrit no. Apagueu les mosques. Això, doncs, bé, igualment fa un gest com amb la porteta per veure-ho tot complet. I veieu com que meticulosament, sense posar les mans en lloc, gairebé, o sigui... Gairebé com a l'esquena, però com d'una manera molt elegant, al final. Entra una mica amb el cap, així. Al final, ell és l'altre nom que teniu juntament amb el revés. Per tant, és un espai petit que ell hi pot veure com de més a prop que vosaltres, de manera més còmoda, per dir-ho així.
3: En algun moment l'estem veient sang o brutícia?
0: Que ell no us està tirant, no us està ensenyant expressament, tampoc, en cap moment tampoc s'hi han negat. Ha estat més preguntar, en plan,
2: sí.
0: Què busqueu? Què està passant? Tal.
2: Sí, ara li tornarem a demanar.
0: Sí, vale. Però si voleu fer una tirada de percepció
3: és que
0: així...
3: Em fa por que toqui algo i s'embruti les mans i sobretot tinc les mans brutes.
0: Ah, i té bastant de sentit.
1: Colin, aquesta estirada és baixíssima.
3: 11.
1: 9.
0: Vale.
2: 8.
0: Joder, com estem avui, eh?
3: He triat el millor dia per investigar un assassinat, que és el dia que menys percepció els estem tots.
0: Ok. Doncs li veieu les taques de sang dels combats, i de fet pràcticament no en té, perquè moltes vegades quan ha atacat ha estat a distància. Sí. De fet, em sembla que
1: sempre.
0: Totes...
1: Gairebé sempre,
0: doncs,
1: sí.
0: Doncs llavors té esquitxos de sang de quan ha tingut altres coses a prop, però dins de tot està brut igual que vosaltres, de terra, moll d'aigua, porta la roba mig humida com tothom.
2: Jo voldria veure l'espasa també.
0: De moment la té dins la veïna encara.
2: Sí, ara quan acabi.
1: Clar, que vols.
0: Ok, igualment doncs mentre vosaltres el mireu atentament i li mireu el cul, fa així amb el cap, intenta mirar una mica i tal, i quan surt diu, a mi això no em sona excessivament, no em sona que sigui... Bé, jo ara fa un temps com que, evidentment, com tots els altres, no? Però que no passo per Blindenstone, però no em sona que hagi estat bé, no en tinc ni idea, No sóc l'experta en cultes, com a mínim dels noms no em sona. Però esclar, l'infrafosco és molt gran i bé, vist el tema dels Quotó, un ja no sap que...
1: Tu això no ho has fet?
0: No, mano.
3: Bona pregunta, nana. Això anem a...
2: Està bé.
3: Per si el pillàvem així a bote pronto.
1: Sí. Segur que no ho has fet?
2: No m'ho culpable, dice què?
0: Heu vist que em taqui les mans de sang jo en algun moment? A mi em sembla que aquesta feina
2: és
0: bastant terrible.
2: Tot i així m'agradaria poder veure la teva arma.
1: Lisal vol veure la teva espada.
0: Bé, si no hi ha cap més remei, em sembla que després d'haver-vos salvat la pell durant totes aquestes setmanes, mereixeria una mica més de confiança, però ho puc entendre. Això sí, no la toqueu, és un bé preuat per mi, tenir la meva espasa. Que igualment no és seva, perquè va ser una de les agafades, sí. Però com valora el fet de poder tenir control sobre la seva arma. I llavors fa així i us l'ensenya.
2: Sí. Vull mirar rotllo al voltant del mànec, la fulla, saps? En plan, si hi ha això, doncs sang recent, saps com taques que no s'hagin tret bé.
1: I aprofitant, puc mirar-li les ungles, també? Però entenc que està fent així.
0: Bueno, està així. Vale. O sigui, i és baixet. Vull dir, si vols mirar-li les ungles, hauries de baixar el cap.
1: Vale, baixo el cap.
0: Vale. De fet, no hi ha... O sigui, si hi ha sang en aquella espasa... És de fa mesos.
3: I màgia no n'hi ha hagut en cap moment, no? Perquè detectar màgia sigui ahir... Però...
0: Sí, són 10 minuts de detectar màgia. Més o... Jo crec que encara no hem passat... No trigarà gaire, perquè amb les converses i al final s'allarga i tal, però...
3: A veure...
0: Però això, no veieu sang en aquella espasa.
1: Vale.
3: I a les ungles?
0: I a les ungles... Veieu que té les mans com pelades... De fer servir... Em sembla que era ballesta o era arc? No
1: ballesta,
0: recordo.
1: Ballesta,
0: doncs això, de fer servir la ballesta com aquesta part així pelada, tal, perquè no porta els guants adients, perquè, òbviament, aneu amb el que podeu.
1: Vale, no porta guants.
0: Però sang no sembla que n'hi hagi. Et mira raro com... Què més et fa falta, tu?
1: Ginger, si haguessis d'apostar qui ha sigut, qui ha matat aquest pobre ésser.
0: No era un pobre ésser.
1: Bueno.
3: Perquè queia malament.
1: Tenies objectiva.
3: Et queia malament i llavors no era...
0: No, i ara. Jo... No. Les meves opinions no són pas tan subjectives. De fet, no sóc una persona gaire problemàtica, jo.
1: Vale.
0: No em faig enemics perquè sí.
3: I en què et bases, llavors, per dir-ho?
0: Bé, són éssers una mica estranys, no, aquests germans?
3: Però que sí,
2: són licantrops. Sí. Ho van veure, niño rata. Com ho podria oblidar a mi querido niño rata?
3: Però això els converteix en males persones automàticament. I som un grup de gent rara.
2: Quan sabem sobre els licantrops?
0: Vosaltres...
2: Poc.
0: Poquet. Vale. Bé, coneixeu algun licantrop?
1: Sí.
0: De Neverwinter.
1: Sí.
2: Ah.
0: Si recordeu la dona rata de la casa dels Nasher, el Mendel encara no hi era... hi havia el Mesker i va ser en aquell conflicte més polític i tot plegat que vau acabar anant al pis franc d'una organització com clandestina que lluitava per destronar el governador actual de Neverwinter, i una de les caps era una de les caps com d'aquella facció en concret i d'aquella zona, de la zona de la bretxa de Neverwinter, era una dona rata. Això és tot el vostre contacte amb els licàntrops.
1: Li podem preguntar a ell?
0: El Jim Jersey.
1: Sobre els licàntrops. Bé, digues... Què és el que sap sobre els licàntrops o què et fa sospitar que no són de fiar?
0: Si finalment podem arribar a Blingdenstone, ja us avanço que hi ha un problema amb els licàntrops. De fet, Blingdenstone és una ciutat que està a mitja reconstrucció, gràcies a persones de la teva raça. Els noms han tornat a Blingdenstone després de molt de temps i després de molta mort, en què en part van perdre no només el poder, sinó molta part de l'exèrcit. De fet, és graciós perquè fa no gaire va marxar a l'Engelberga i va parlar del combat i la guerra de Mithral Hall. Molts dels meus se'n van anar a Mithral Hall quan van haver de fugir de la incursió dels drow de Menzo Branzan. Soc conscient que no ets de Menzo Branzan. Llavors, actualment no hi ha... Bé, sí que hi ha un poder clar a Blingdenstone, però no està respectat per absolutament tothom ni totes les parts d'aquest poble. I hi ha una facció d'homes rata que és bastant... Bé, de noms rata, que és bastant perillosa.
3: Sospites que revés i en revés pertanyien a aquesta facció o simplement...
0: No ho sé, però són noms rata, és tot el que et puc dir. Va. No em fio de la gent que té aquest tipus de secrets.
1: I el que dèiem, si haguessis d'apostar...
0: No he parlat gaire amb gaire gent d'aquest grup. No m'hi he fet gaire. És molt més fàcil per mi no encarinyar-me amb ningú, tenint en compte que de seguida te'l poden matar com a l'inrevés. No sabria dir-t'ho. Sí que és veritat que no em cau gens bé a la raça del Bupido. Els derros em semblen estúpids. No m'atreviria a dir res sobre l'escambell, que amb prou feina sap caminar. He vist l'Eldeth llançant virots.
1: Sí. Fa el que pot.
0: És veritat que el més capacitat aquí possiblement sigui jo. Però no entenc per què no hauria de dubtar de vosaltres.
2: Si tens alguna pregunta...
0: No m'interessa prou la mort d'aquest nom rata, la veritat. Doncs m'interessa arribar a Blingdenstone.
3: Doncs ja està.
1: No? O sigui que no ofereixes cap aposta. Raro en tu.
0: Jo ofereixo apostes que sé que puc guanyar.
1: Ok.
3: Però abans has apostat, per exemple, que sí que...
0: Que el trobaríem. Jo crec que el trobarem. No em fa la sensació que deixeu estar aquest tema, sincerament. Igualment, jo sé que estic envoltat de gent molt perillosa. A mi aquesta mort no em sorprèn.
1: Vale.
0: Al final tenim un monstre que es creu príncep. A un no l'estranya res.
2: Pues, raote.
1: Podem fer tirada de perspicàcia per veure si m'ha estat mentint o el que sigui.
3: Jo me'n crec. Jo no t'ho diré, no crec.
1: 11.
0: Ok.
1: Tu?
2: Un 2.
0: Anem estupendes avui, eh?
3: Jo no anava a tirar.
2: No
3: perquè
2: tiris.
3: Perquè me'l crec, vale.
0: Clar, sí, no, és la teva decisió.
1: Bueno, tampoc perds diners ni res per tirar, vull dir...
3: Però com que el meu personatge se'l menja.
0: Em sembla molt bé. Vale. Em sembla genial.
3: Crec,
2: em sembla molt correcte.
0: Molt lícit, molt coherent.
2: Microtransactions per tirar els dos.
3: Però si es gasten les puntes, no?
2: Vale. Podem baixar una mica l'aire?
1: Jo un 11, llavors.
0: Vale, bé, en general...
2: Baixar d'intensitat, vull dir, no de temperatura.
0: Exacte, congela't més, sisplau. En general, us sembla que us diu la veritat i tot el que diu té coherència i en principi, doncs, us sembla bé, com... Sí, té tot molt de sentit.
3: Vale, pues
2: anem a buscar el derro.
3: El Bupido, sí.
0: El Bupido... Ara aviso aquest senyor que vingui cap aquí.
3: I... A tot això, tothom ha estat tot el rato junt i ningú ha marxat.
0: Sembla que no tenen... O sigui, sembla que estan per allà... Clar, mentre tots estan parlant... alerta els uns sí, amb els altres. Sí. Aquest és el
3: molt
0: tema.
3: Bé. Vale.
0: O sigui...
3: Que si algú marxés, ho veuria. En plan, com la gent hauria sabut. Sí. En plan, mira, que el Pupi ha desaparegut dos minuts.
0: Sí. Sí, clar, que... o sigui, tots esteu alerta de...
1: Exacte.
0: Qui ha mort qui? Què està passant?
1: Sí. Jo, igualment, abans de... O sigui, mentre estem despedint del Gimchar, jo li dic, bueno, Gimchar, ja haurem de parlar de negocis un cop arribem allà, perquè m'interessa algun dia...
2: Jo voldré preguntar-li una mica més en un altre moment sobre la situació de Blingenstone, que m'ha cridat l'atenció al que ha dit. Però not now.
3: Jo tinc una pregunta de, en plan, com quasi lèxica. Quan has dit gràcies als drows, vol dir que els drows, en plan, per culpa dels drows, no?
0: Vale,
3: okay.
2: Sí, sí, sí, m'ha sí. passat el mateix.
0: Ja, sí, perdó.
3: Si és que els drows havien reconstruït la ciutat.
1: No. I he dit, com, què s'estan tramant? Vale. Saps, en plan, rotllo, us ajudem a reconstruir, sí. Després ens deveu un favor i ha sigut com,
0: no.
1: A conquerir.
0: O sigui, de fet, jo suposo que l'Isar li deu sonar, encara que no sigui a menys aberrantzant, aquest moviment drow, i a més us encaixa amb el que va dir la Engelberga de... i això, que el fet que el Mescar va participar en aquesta guerra Mirralhol contra els drows de Menzoberranzan, que per cert sospito que la persona que ens ha seguit a Twitch, que es diu Ingilb, deu ser la Nicole. Així que gràcies per veure'ns, Nicole, com sempre, ets la millor.
1: O algú molt fan de la Nicole.
0: Exacte.
3: O algú molt fan de la Nicole.
0: O de l'Engelberga, però no de la Nicole. o sigui, és una història que a l'Isar segur que li sona més per històries de la infrafoscor, i això, com que sabeu com aquesta dèria mig expansionista dels drow de Menzoberranzan, que se'n van a la superfície però també a Blingenstone. Uh-huh. I això, com aquest, una mica així el tema.
1: Vale.
0: I el Gimger us diu abans de sortir, això sí, diu que sapigueu per això que aquest tall de la panxa no és l'únic que té.
2: Ah, ojo. Què més has descobert?
0: Bé, no sé si ho havíeu vist, però com que no me n'heu parlat més, té un tall al coll. Vull dir, sembla que el devien matar primer amb el tall al coll i després
2: obrir.
0: Destrossa aquesta, no ho sé pas.
2: Està bé saber-ho.
0: Però, això. I llavors ja se'n va cap al...
1: Parlarem de diamants, eh?
0: Sí, home, sí. Farem negocis.
2: Sí, bàsicament que l'hauran matat en algun moment que està, saps, en plan rotllo per l'esquena.
3: L'hauran matat. Sí, però estava pensant, no sé fins a quin punt. Jo em crec molt el que diu el Ginger i té molt sentit. No sé fins a quin punt...
1: A veure, podem anar a mirar.
3: Podria estar com investigant amb nosaltres, també.
1: Clar, fins que...
0: Bueno, el teniu com a sospitós.
1: De moment és sospitós. No és el més sospitós, però... Anem a veure què diu el que se cuenta Bupido.
0: Vale. Doncs això, us arriba el Bupido.
1: Hola, què tal?
0: Hola.
1: A què es dedicava vostè, per cert?
0: Jo, què em dedicava?
1: Sí.
0: Els derros tenim poca feina, sobretot perquè no me'n recordo. Ah. Sincerament, com que no m'ho diu, perquè no m'ho diu, diré que portava, per exemple, un forn de pa de l'infrafoscor.
1: Ah, forn de pa! Sap vostè molt de pans.
3: El forn...
0: Sí, la veritat. La veritat és que jo portava un forn de pa que era bastant, bastant popular. Hi havia unes cues de 15 minuts per comprar croissants.
1: Vale.
3: El conec.
1: Doncs m'ha de passar alguna recepta.
0: Sí, ja m'encantaria. Tens un llibre de receptes ben maco.
1: Sí, moltes gràcies, moltes gràcies. I vostè, per cert, com el van a atrapar, vostè, els drous?
0: Com atrapen una mica tothom. Jo estava fent el meu...
1: El pa.
0: No, estava fent el meu periple. Intento fer un cop l'any una caminada llarga per veure món, i llavors faig... Bé, també com m'impregno d'altres cultures i d'altres receptes, de maneres de...
2: Bé. Travel blogger de revenge.
0: Exacte.
1: Clar, veu a la foscor, perquè veure món a la infrafoscor per
0: clar, no, ets,
1: és veure en
0: ets
1: res.
0: Ets tu la que no veu absolutament res. I, òbviament, dono per suposat que tota aquesta conversa es dona amb llums encens.
1: Sí, l'has té, tota l'has
0: té. No para. Però això, jo estava fent el meu camí, estava coneixent persones noves, estava descobrint històries d'altres llocs quan em van atrapar els maleïts drous de Belkenwelf i et mirar malament per racista.
1: Vale. Ens fem el mateix. Vostè sap alguna cosa d'aquesta mena de rituals? Li vol fer una ullada al cadàver, però li demanaria que no ho toqui, sisplau.
0: No. Aquestes mans no estan fetes per això.
1: Estan fetes per...
0: Amassar
3: cadàvers?
0: No se m'acudiria mai. Bé, jo s'acosta així com... Ho mira, es tapa una mica el nas de la furtó de la sang. Bé, no m'hauria de sonar això, no...
1: No, sembla que s'ha fet alguna mena de ritual.
0: Suposo, no...
1: Ni idea.
0: No?
1: Vale. Ens podria ensenyar les seves mans i la seva arma, si us plau?
0: Jo? Quina arma té?
3: Hookshot.
1: Crec que no sé què té.
3: Té un short spear.
0: Sí.
2: Sí. O sigui, durant molt de temps ha anat amb espases curtes perquè era el que teníem, sí. Però crec que la ciutat Quotoa vas dir que tots podien recuperar les seves armes.
0: Sí, exacte, tots podien recuperar el que era, doncs això. Sí. Hooked Short Spear. Doncs això, us ensenya el Hooked Short Spear.
1: Vale.
0: No hi ha...
1: I té alguna daga més o alguna
0: cosa? Jo crec que no tinc res.
2: Sembla que estigui amagant alguna cosa. Amb una navalla amagada a la butxaca. Bé, 12.
3: Joder,
1: jo encara no tinc.
3: 10.
0: No.
2: Ens ensenyaria les mans, les mànigues, la túnica.
0: Sí, és clar, vull dir, però és evident que estic igualment ple de sang per tot arreu, com, o sigui...
2: Està ple de sang recent? O és tot com els altres, més o menys?
0: Més o menys com els altres... Si volguéssiu, podríeu dir que sí, que alguna sang és més recent.
2: Què vol dir més recent?
0: O sigui, però perquè està moll. Com tots una mica, com tots teniu una mica la sang, com l'aigua del vaixell, i a més l'aire és humit al costat del llac fosc i tot plegat.
1: Però la resta no ens ha donat la sensació aquesta, no?
2: Clar, vull dir, bueno, o sigui, més o menys és com els altres, o hi ha alguna diferència notable...
0: Super notable, no, però potser té més números que no el Jimjar, segur. Perquè vale. El Jimjar no té absolutament res.
1: Vale. I la seva arma? També...
0: L'arma té sang, però és possible que sigui de la nit anterior, de quan vau lluitar...
1: Però ell no ha disparat?
0: O no, bueno, doncs llavors...
2: Sí, normalment ha disparat amb la ballesta.
3: Ha disparat amb la ballesta.
0: Doncs llavors res, llavors no té...
3: A la lluita contra els Quotoa va fer-ho servir, diria.
0: Doncs això, té rastres de l'últim combat, que no sé si és de la nit anterior o de l'altra.
3: La sang aquesta s'hauria de notar una mica, realment, que és recent, no? I nosaltres no notem.
0: No.
2: O sigui, a veure, sempre es poden haver rotllo netejat ràpid les mans, però com sobretot roba, saps? En plan, és com el que jo he pensat que podria ser, perquè rotllo, és el que has dit, no surt fàcil, saps? I no hem estat ara... O sigui, si algú s'hagués posat amb sabó, saps? Com a la vora del llac amb l'anafregar, s'hagués notat.
0: Com que no us ho està ensenyant activament, fer una tirada de percepció... Clarament. Per cert, la que dedueixo, que és la Nicole, diu, la Ingi no, el germanet està descartat? Heu descartat al revés?
1: És el menys probable de moment.
0: De moment.
1: Vale.
3: 15.
1: Jo tinc percepció, no?
0: Uh-huh.
1: 19.
3: Oh, nice. Bombaza.
2: Jo 3.
0: Oh, cute.
2: No passa res.
0: La nana nota... en les puntes de la mena de... no és una túnica ben bé, però com de les mànigues, que sí que alguna cosa és més vermella del que tocaria.
1: Vale. Li senyalo... I aquestes taques?
0: Ui, aquestes taques, jo... Bé, són suposo, de l'altre combat, jo no sé.
3: Podem començar a compartir mirades còmplices entre nosaltres tres?
0: Podeu?
2: Jo sé... Què sé sobre els derros? Sé alguna cosa? Més enllà de que són rarets, però...
0: No gran cosa.
1: Puc fer tirar de... perspicàcia per veure si està dient la veritat. Jo no he tirat abans. Concretament sobre això de si és de l'últim combat.
0: Sí, vale, tira.
1: No? Vols fer alguna cosita?
3: Ah, vols inflació bàrdica?
1: No ho sé.
3: Vale. M'apropo l'orella a la nana i li dic: això és importantíssim, nana, sisplau. No ets conscient de l'important que és això. Llavors, o ho fas bé o ens morim.
1: Vale.
3: These are the stakes.
1: Vols, va, tira tu primer.
3: Vale. Marco l'inspiració bàrdica i t'afegeixo un...
0: Hosti. No et posis nervós, jo.
3: És que... Cinc.
0: Ok, not bad.
1: Què és esto? 4
3: més 5, 9.
1: Més 5, 9, més... Què és?
3: Percepció.
1: Percepció.
0: No, perspicàcia.
1: Perspicàcia, més 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
0: Vale. Dubtes? No ho tens... No et fa bona espina.
2: On estaves en el moment del túmul sobre el vaixell, on s'ha produït aquesta mort?
0: Jo era com tothom a la coberta, em passant mà aigua.
2: A on de la coberta?
0: Damunt i avall. Jo vaig agafar les... Tècnicament és me, no fa tant. M'he agafat a les cordes, m'he fet el que bonament he pogut per no caure, i tant.
2: Durant quant de rato l'hem vist versus quant de rato no l'hem vist nosaltres?
0: Igual que amb els altres no podeu estar-ne segurs... amb el que esteu segurs és que no heu vist el cap dels dos germans. I el que o sigui, així com el d'Erendil hi havia moments en què l'heu perdut però sabíeu que quan el recordeu és el màstil. O l'Eldeth, no li heu arribat a preguntar res a l'Eldeth, fora.
2: Però sí que recordeu, si us sembla bé, que deu vos a ell. Jo vaig a parlar amb l'Eldeth i amb les camelles també nosaltres. Clar. Però vull veure una mica d'on trastar.
3: Jo vull fer una cosa una mica impulsiva.
0: Us queda al revés, també, que no hi heu parlat.
2: No.
3: Que potser no esteu d'acord, però crec que...
0: A tomar por culo. Ben, trec la guitarra
3: i faig hechizar persona. I li faig hechizar persona al Búpida.
0: Vale. És un DC... Com funcionava hechizar persona? Crec que ha de tirar...
2: Tirada de salvació de, crec que, sabidoria. Contra el DC del Mendel. Llavors, durant una hora es pensa que són millors amics.
0: Nice.
3: Una hora sencera?
2: Crec que sí.
0: No recordo
1: gaire. A menys que l'ataquis.
2: Clar, sí, l'ataques o alguna cosa així.
0: Clar, exacte, sí.
3: Pues molt millor, pensava que era un minut.
2: No, una hora. I sense concentració, a més.
0: Nice.
3: Ah, tremendo.
2: Sí, ha de fer una tirada de salvació de sabidoria. Si estem lluitant, que no és el cas, tindria avantatge, però no estem lluitant. Sí, i fins que algú de nosaltres... O sigui, qualsevol aliat nostre li faci mal o algun altre, o sigui, no necessàriament mal de dolor. Sí, clar, o després de l'hora. Sí, ets, et considera que ets un bon amic.
0: Vale. Quin és el DC?
2: Mendel.
3: Què tires?
0: No, okay, això va dir al revés.
3: 13.
0: Molt bé, perquè igualment no el passa.
3: No el passa.
0: I tirava amb avantatge.
3: Tiràs un avantatge?
0: Cosetes de derros.
3: Vale.
0: Una resistència màgica o no sé
3: què. Clar, derros, vale.
0: Una resistència màgica o no sé què.
2: Els noms també ho tenen.
0: Vale. No la passa, sou col·leguíssims.
3: No, som col·leguíssims. A veure, entre tu i jo.
2: Jo us deixaré un moment per parlar. Vale. Jo salto del barco i em dirigeixo la coberta i després ja...
3: Vale. No, si vols fer un... En plan, per mi el cliffhanger era... Si quedava Charmed o no, però si vols parlar... Parlem vos llavors primer. Entre tu i jo, per què ho has fet, això? A què ha vingut?
0: Es mira la nana. Home, amic meu, això no... Ara mateix no podem parlar.
3: Nana, t'importa sortir un segon?
1: Que jo soc superamic d'ells, som un trio d'amics.
3: Sí, els amics dels meus amics són els meus amics. Què diu la dita?
0: En la meva cultura això no funciona així, jo no m'enfio.
1: Doncs em quedo a la porta, fes un crit si necessites alguna
0: cosa. Fes un crit.
3: Perfecte.
0: Un crit gutural, sisplau.
1: Vaig a la porta.
2: Ah, m'estan obrint en canal.
1: Vaig a la porta, tanco, però em quedo darrere la porta com superenganxada per veure si puc sentir alguna cosa.
0: Vale, em sembla estupendo.
2: M'estic imaginant la nana i l'escambell, els dos enganxats.
0: Exacte.
2: A la porta.
0: L'escambell intentant com... respirar per sota el...
1: Sí.
3: Espores, per poder
0: Exacte.
3: Entendre, perquè si no no ens entenem, no?
0: No, tret que parlis sota comú o nan, que jo sospito que cap de les dues.
3: Nan, vaig aprendre algunes coses per poder parlar amb l'Engilberga, però res molt... Són paraules soltes.
0: Fa mitja hora vaig aprendre.
1: Sí.
3: I no crec que li agradessin molt les coses no. que li diria el Derro.
0: Llavors, potser...
1: Deixar-les canviar l'habitació.
0: Exacte, això t'anava a dir. No crec que l'entenguis.

0: Ja, és que no l'entendré. Vale, pues...
1: Sí, home, sí, per parlar amb el meu col·lega, el que faci falta, i tant.
0: Això és important.
2: Bueno, jo marxo, ho deixo.
0: Vinga, fins ara, nena. Per què has fet això, aquí al mig, amb tota la gent?
1: Entre tu i jo, amic meu. Això que no surti d'aquí, eh?
0: Que no surti d'aquí.
1: Soc la reencarnació d'un déu.
0: Ets la reencarnació d'un déu?
1: Sí.
0: De quin?
1: El meu déu és bastant guai, la veritat.
0: Segurament, amb lo guai que ets tu, segurament el teu déu.
1: Es diu Dinkarazan. Amb dues is. Dinkarazan.
0: Merci per aclarir-me.
1: És que simpàtica que sóc.
3: Jo estic sentint alguna cosa des de fora?
1: Està parlant bastant fluixet.
3: Vale.
1: Crec, o sigui, podries esforçar... Si vols, tira'm per percepció, però crec que només t'ho acceptaria si és com un vin natural o un algo així.
0: Igualment, m'agradaria parlar una miqueta al TED, perquè sí que em pugui escoltar.
1: Clar, o sigui, una cosa és el que parli el Bupido, l'altra és el que diguis.
3: Ell va repetint en alt.
0: Vale, sí. Així que ets un déu. Uau.
1: Però, xxxt.
0: Tranquil, les parets d'aquí són suficientment... Jo mai et faria això. Les parets d'aquí són suficientment gruixudes.
3: Com està com...
2: Un déu.
0: Que et tiri per enganyo.
1: Hombre, t'ho diràs.
0: Tiro... és Persuasion?
1: Deception, vale. Exacte. No, les que s'ha quedat.
0: Vale, és...
1: Exacte.
3: Sí, però la nana igualment no sent el que diu algú pidó.
0: És un 9 més un 5, és un 14.
1: Vale. Bé, és veritat, de vaixells no en sé gaire, si tu, amic meu, en deus dominar aquest art. Igualment jo no m'atreveixo a parlar gaire alt, perquè m'interessa...
0: Jo és que és el meu volum, ja saps que sóc un bard i a mi lo de fer show i parlar alt, totes aquestes coses a mi em superen com a persona.
1: Sí.
0: Llavors,
1: sí, sí,
0: sí.
1: Pregunta-li.
0: Què vol dir que ets un déu i tens una missió, tens algo a fer, què és el que està passant?
1: Com a reencarnació del Dinkarazan, tinc de vegades aquest moment de set de sang.
0: Set de sang. Quin tipus?
1: De... Crec que és necessari per... Crec que hi ha un camí diví. Crec que tot és un repte que m'està posant el meu déu per poder jo arribar a l'ascensió. I...
0: Però no ho entenc. Quin déu t'està posant això?
1: El déu que s'ha reencarnat en mi.
0: Però tu ets tu.
1: Sí.
0: Llavors no t'està posant... En plan, és decisió teva.
1: Sí, però...
3: Jesús, Dios, el Espíritu Santo.
1: Exacte.
0: Vale.
1: Però és una gran entitat en un cos com el meu... M'ha tocat aquesta raça més o menys feble. Però tot el que veig al meu camí, tot el que em passa, forma part del pla diví del Dinkarazan.
0: Entenc.
1: I és per això que hi ha moments... Jo quan em vaig trobar a Belkinvelf vaig pensar que era part del meu camí. De fet, el que em passi no m'importa, perquè jo no puc morir.
0: No pots morir.
1: No.
0: Vale. Això ho has comprovat d'alguna manera o...
1: Això jo ho sé. El déu reencarnat en mi...
0: T'ho ha dit.
1: I de fet m'han passat moltes coses i evidentment no he mort.
0: I tens algun tipus de poder? Que, per, clar, aquesta informació no la teníem i ets un aliat.
1: Home,
0: poderosíssim,
1: és que és un...
0: no?
1: És un tema complicat.
0: Fins ara només t'hem vist com disparar amb la ballesta i amb aquesta llança rara que tens i però deus tenir com algo, no, amb això?
1: No es deu haver manifestat, però és evident que hi ha un pla, un gran pla que només està fet per mi, i aquest camí de la divinitat és meu i encara que mori no moriré.
0: Vale, i llavors el teu plan és... No és, no, matar gent no és part del teu pla, és simplement una conseqüència de que aquest déu visqui dintre teu.
1: Bé, jo hi ha moments en què veig molt clar que algú ha de ser sacrificat al Dinkarazan. I de fet, sincerament, aquest nom era aquí tancat a la cabina, tenint una mena d'èxtasi, trànsit estrany, que a mi

0: les obrir el cabinet aquest, sí, i vas trobar que estava dintre, tenint una mena d'experiència sensorial extrema.
1: No sé ben bé què devia ser, però jo vaig veure clar que era el senyal perquè jo dugués a terme aquest ritual.
0: Vale. I el ritual et dona algo, et fa algo, o simplement és...
1: El ritual és una dedicació al Dinkarasa.
0: Vale. Però no és que l'estem trucant, no l'estem convocant, no l'estem... per saber si rebre el toc o...
1: Ja està convocat, sóc jo.
0: Ja, però sí, clar, que...
1: Sóc el Dinkarasa a la infrafoscor.
0: Per mi la dualitat és una cosa... Jo els meus déus és com que els... són un. I perdó, és que és una mica... És una mica,
1: però el Dinkarasa no és l'únic déu.
0: Sí, es parlava de déus menors. Jo parlo dels déus menors que són déus perquè sí, perquè així es diuen, però... Vale, perfecte.
2: Sí. Ja parlarem.
1: Ja li trucarem.
0: A veure, pues, cap problema. Vull dir, sembla que el teu camí el tens molt clar. Llavors, no hi ha res que ens vingués millor a nosaltres que una persona amb el camí clar. Lo que sí que hem de... Lo que passa és que he de sortir fora, que em doni l'aire. Tota aquesta informació és massa per mi. T'importa,
1: ja,
0: surt un segon.
1: Ja ho entenc. Però se't queda així mirant una mica, i com les pupil·les se li dilaten molt fort, i se't queda mirant com... No t'està deixant... O sigui, no s'està apartant perquè surtis. T'està com escrutant una mica, com... Compte, perquè... La...
2: Bueno, Eldes, tu has vist el bupido, perquè no estem segurs. La Eldes amb un virot a la cama.
3: És que he tingut un incident ara. Perdoneu, eh?
0: Estava netejant-me les dents.
3: Se m'ha disparat l'arc.
1: Doncs això.
0: No em deixa sortir.
1: No activament. I, o sigui, veus que t'està, o sigui, mirant fixament i murmura alguna cosa... Com no és ben bé un càntic, però sembla com un lema, com les traïcions venen dels millors amics, les traïcions venen dels millors amics.
0: Les traïcions venen dels millors amics.
2: Pots fer algun
1: però,
2: crit o algo?
1: En aquest moment, el que vull és fer una aturada, perquè mentre això està passant, també està passant això altre. Llavors vull que anem tots a l'hora. Et sembla bé? O volies fer alguna cosa com immediata després d'això?
0: Ninguna.
1: Vale. Doncs tornem aquí. La nana és fora la porta, no ha aconseguit escoltar res...
2: Jo vull parlar amb la Eldes i recuperar el Derendil, el Jimjar i el
4: revés.
2: Al revés.
1: Uh-huh.
2: I preguntar-li a tots en plan en quins moments han vist el Gupido i en quins moments han deixat de veure'l. Per veure si entre tots podem fer... I el capità...
1: El pot de...
2: Pot. Sí, el pot gunga.
1: Pot gunga.
2: Vull parlar amb tots una mica, en plan posar una mica posta en comú.
1: Vale. Però com, o sigui, tots alhora, entenc jo, no? Estàs un per un. Rotllo, els tens més o menys agrupats? O... Rotllo, veniu un moment, vull fer-vos aquesta pregunta.
2: Sí, no, sí, en grup, sí? En grup. Sí, no fa falta...
1: Ok. El Jim ja et dirà... jo és el que us deia, jo no sé si l'he vist gaire... O sigui, en algun moment em sembla que sí, però com us, o sigui, no ho tinc clar, sincerament. El que tinc clar és que no l'he vist en cap lloc concret. Crec que sí, hi era, és evident que hi era, però no sé exactament on era o què. L'Eleda et dirà, jo estava agafada a les cordes del vaixell a tocar de la borda perquè estava molt marejada i no recordo res. I l'altre que et queda és el Derendil. Crec que el vaig veure passant per la coberta, però no el vaig veure permanentment en algun lloc concret de la coberta, però en realitat tampoc vaig veure a tothom, o sigui, a ningú concret. Potser tret de l'Eldes, que la vaig veure vomitant a tocar de la borda, llavors a ella sí que la recordo molt bé. Recordo l'escambell amb la nana, el Bupido sí que hi era, crec que tota l'estona no, però això, doncs, com al revés, que no et vaig veure, i assenyala al revés, i un noi, jo estava amagat a la coberta, en un racó de la coberta, entre cordes, lligat, de fet, perquè tenim una condició amb el meu germà que fa que a vegades

0: patim una maledicció. I...
1: la licantropia, o una altra maledicció més enllà d'aquesta.
0: Aquesta. I quan això passa, sabem que pot ser perillós i és l'únic moment en què ens separem.
1: Vale. Vale, vale, vale. O sigui, va ser, vale, va ser en el moment de... estàveu com tenint un atac de licantropia, uh-huh. I va ser el moment on us vau separar.
0: Exacte.
1: I el protocol és que us lligueu cadascú en llocs diferents.
0: Ens posem en llocs separats, que estiguem lluny dels altres per no ficar-nos en cap problema, però especialment lluny de nosaltres per no fer-nos mal els uns l'un a l'altre.
1: Vale.
0: I el capità Pot et dirà, jo us vaig veure tots a la coberta, però estava molt ocupat.
1: No vas veure ningú que et passés per casualitat com entrant de sobte a la cabina?
0: No, perquè recordeu que és com una mena de vaixell de vela, mm-hmm. Llavors el timó no és un timó circular, sinó més d'aquells sí. que són, no sabria ara com dir-ho, però com són una mena de palanca.
1: Sí, sé quin dius.
0: Palanca rotatòria així d'esquerra a dreta. Llavors està com més a la part de la popa. I sí que té visió, però recordeu a més també que la cabina s'enfonsa una mica cap endins del vaixell, que no és gran cosa, llavors ell estava molt més pendent d'una altra cosa que no pas d'això.
2: Vale.
0: Jo crec que tothom més o menys us ha respost.
1: Bueno, cap resposta gaire útil, sabem sense saber segur si és el Bupido o no l'assassí.
3: Quin misteri.
0: Vale.
1: Bueno, em tornaré a dirigir a poc a poc en plan cap al barco, sense gaires presses tampoc.
0: Exacte, vale.
2: Jo estic a la porta.
0: Vale. Tenim l'Isar camí de la nana i el Mendel camí del Bupido.
3: Entenc que el Bupido no em deixa...
0: Acosta't.
3: Ai, perdó, entenc que el Bupido no em deixa passar...
0: El Bupido, bueno. O sigui, no s'ha posat així activament, però tampoc t'està donant obertura.
3: Vale. Vale, pues faig orden imperiosa.
0: Vale, què li ordenes i què és el que hem de fer?
3: Que estiri el terra. I has de tirar una tirada de sabidoria.
0: Ah, ok. Entenc que és Charmed una altra vegada. O màgia.
3: Claro, tens avantatge.
0: Jo crec que sí. Sí.
3: No sé què és, la veritat.
0: Jo crec
1: no,
0: que
1: no és charm, però és...
0: però sí, és other magical effects, o sigui que sí. Tico, tico, ta.
3: És una molt mala idea, llavors.
1: Per provar?
0: Tic, tic. Sabies, has dit?
3: Sabies, sí.
0: Un 11. Que no la passa.
3: 13.
0: Exacte.
3: No la passa.
0: O sigui que...
3: Cau el terra.
0: O sigui, no cau, sinó com... que de manera gairebé meticulosa s'ajup i s'estira a terra.
2: La ordre imperiosa l'has dit alt? En plan, o sigui, la nana ho hauria sentit?
3: Sí, ho he dit molt alt. La nana ho ha escoltat.
2: No, perquè si és com la, o sigui, entenc que és amb la guitarra també, no? O què?
3: Sí.
0: Bueno, és el teu focus arcà, o sigui que sí. O sigui, si el que has fet és treure el llaüt guitarra...
3: Sí, de manera amistosa, la trec.
1: Si només és component material, no el necessitaria.
0: Ah, doncs llavors ja està.
1: Però no sé si és... A veure...
3: Però bueno, en plan, la nana ho ha escoltat. La nana pot...
1: Sí, és només verbal, en plan, només has de dir, en plan i...
0: Super.
3: Si la nana vol reaccionar...
0: Amb el volum del Mendel, jo suposo que sí.
2: Vale, doncs pues, llavors crec que obro la porta. Sí, quan passa això, dic, què està passant?
3: És ell, és l'assassí, es creu que és un déu, o és un déu, el qual em preocuparia encara més.
0: Sóc un déu. Sóc un déu i pensava que érem amics.
3: Ha matat ell el revés en revés, no sé què fer.
1: Dura un torn, Orden Imperiosa.
3: 6 segons, no?
0: 8, no?
3: Sí,
0: no,
3: 8 segons.
0: Això,
2: vale.
0: Que 6 per 10 per fer el calcul.
2: Jo crec que, o sigui...
3: Cridem a tothom.
2: Sense gaire més explicació, la nana l'ataca.
0: Vale.
2: Un rayo d'escarxa.
0: Això han estat 6 segons i ell continua a terra. Direm que sí que heu anat molt ràpid i cridant-vos les coses.
3: Som molt concisos, tenim un... ens entenem.
0: Vale, bueno, ataca.
2: Vale. Què he de fer? Ah, tirar un dau de 20 per veure si li dono, no?
0: El que passa és que si estàs estès a terra, compta com a derribado. Llavors sí. No és un... Que és un crític o alguna cosa?
1: No, és amb atacs a distància
0: no
1: és una mica...
0: Sí.
1: És una tirada normal per donar una volta molt llarga, perquè tens avantatge en atacs que es fan a una distància de 5 peus, però desavantatge per atacs a distància.
0: Exacte.
1: Llavors...
2: Normal.
0: Sí.
2: Vale.
0: Ok.
2: 12 més bonus d'atac màgic, no?
0: Sí, que era moltíssim, o sigui que endavant, fota-li pel mal.
2: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18, i el rayo d'escarxa, el raig de gebre, és un dau de 8.
0: Uh-huh.
2: Que el dau de 8 és aquest? Sí, no?
1: Sí.
2: 8.
3: Wow.
0: Vale, doncs li fas 8 punts de mal al Bupido.
2: Vale, i a més es redueix la seva velocitat en 10.
0: Vale. Doncs els 3 que esteu dins de la cabina... els permetré un torn abans no arribi, si et sembla bé. Tot i que entenc que estàs arrencant a córrer, o sigui, si volguessis començar el torn si n'hi ha més,
1: bueno, de moment,
0: o el que sigui...
1: No han cridat com gaire fort.
0: Clar,
1: auxili,
0: no, però sí que
1: he
0: sentit el
2: raig de gebre. Sí.
0: Ah, però és veritat que esteu en un llac i l'aigua està com remoguda i hi ha tot de gent i no sé què.
2: Però tampoc és tan gran el vaixell, vull dir...
0: No, has sentit soroll, però sí. No sé...
1: Aniré ràpid, aniré més
0: exacte.
1: Ràpid.
0: Exacte. Vale. Tireu-me per iniciativa.
2: Bueno, el meu torn encara...
0: Ara serà el torn a partir de la teva iniciativa.
2: Vale, però vull dir, vull atacar i moure cap enrere. No sé si ho puc
0: fer. Tu l'has atacat, i això fa que tirem iniciativa.
2: Vale.
1: Tiro per l'escambell?
0: Sí.
3: He de dir que t'anava demanant exactament això.
2: Que l'atac aquí?
0: Ai, qui el tenia, l'escambell?
2: Jo.
0: Tu, clar, té sentit.
3: No, l'altre no.
0: Vale.
2: Jo tinc 5.
3: Jo 17. Ah, no, 17.
2: Iniciativa. Si és que tens alguna
3: cosa. 21.
0: Vale.
3: 21.
0: Vas tu.
3: Vale. 21... Porta armes de metall, ell?
0: Sí, de fet,
3: o armadura.
0: La...
3: O armadura? Sí, de fet, armadura...
0: No em sona l'armadura, eh? No, perquè em sembla que si tingués alguna cosa amb l'armor class 13,
1: sí,
0: jo diria que no, que màxim que el que deu tenir és alguna cosa de cuir i ja està, o sigui que no.
3: Vale.
0: Però sí que té... Clar, això, com sempre, la...
3: El mànec és de fusta.
0: El short spur, exacte.
3: Vale. Pues llavors, no ens liem amb això. Està al terra, no?
0: Sí, no ha tingut temps d'aixecar-se.
3: Pues m'apropo i l'ataco amb l'estoc.
0: Vale.
1: I tu sí que tens avantatge, perquè és cosa a cos.
3: Vale, però cosa a cos tinc avantatge. Pues llavors, puc agafar un de 20?
2: Merci.
3: Vale, 15.
0: Sí, endavant pel
3: vale,
0: mal.
3: 15, de fet, 20, perquè és més 5. És més 5
0: tant és, no et preocupis, perquè l'has impactat. Només vale. Seria important un 20 si fos natural. És a dir, en el moment en què jo et dic que impacta, tant és que sigui un 19 com un 20 com un 21.
3: Vale.
2: I el mal?
3: Això és un estoc, que és 1 més 8 de 10. És un 7 més 3, són 10 de mal.
0: Molt bé. El fas... com una broqueta.
3: Com una broqueta, sí. Fico, nyec. Estem...
0: Molt bé, doncs l'acabes d'assassinar, està molt bé això.
3: L'acabes d'assassinar?
0: Home, sí.
3: Vale, doncs amb una mala espatlla li he fet nyec.
2: Bueno, ella ha dit que no mor.
0: Molt bé.
3: I vull comprovar això de que no mors.
0: Molt bé. Efectivament, li acabes de fer un forat amb la... O sigui, no només estava com ja molt congelat i no sé què, sinó que a terra, a més, les... Com ho has fet? O sigui, està a terra estès.
3: Cap a baix.
0: Clar. És com l'has fet estendre tu. Pues entenc
3: peu,
0: que no has estat cap amunt.
3: Peu a l'espatlla i he fet així.
0: Oh, ok. Vale. Doncs així...
2: Ha durat poc?
0: Sí, sí, clar. Bueno.
3: He de dir que, per aclarir, a mi no em queia.
4: Ràdio Cardedeu. Són les 12. Ràdio Cardedeu. 90.7 FM.

0: Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: les dues.
1: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.